0: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Imagina, crea, sorprèn-te.
4: Radio Vila

0: fresca i alhora de tota la vida.
1: La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.

0: Déu ve l'hora que desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, avui amb un petit canvi, avui acompanyat de moment, d'entrada, pel Guillem Gallifa. Guillem, com estàs?
4: Bé, fantàstic, i vosaltres?
3: Pues mira, moltes ganes del programa d'avui, a mi fa especial il·lusió el programa d'avui. No està fent la introducció el nostre tècnic Guillem Remis, ara entendreu per què. Guillem 1, Guillem 2, Guillem 1, Guillem Gallifa, què farem avui al programa?
4: Doncs avui començarem just

0: entrevista en Guillem Remisa, poeta i cantautor. A veure què ens expliques, coses d'altíssim interès. Després tenim la secció amb en Sergi habitual, EGB. Avui amb l'efecte mirall, eh? A veure què ens depara el destí immediat. I per últim, la secció Conta amb el conte, amb en Guillem Gallifa, un tio, no sé si el coneixes.
1: Un tio sona,
0: atractiu, així malent, un tio alt, ben plantat.
1: Això no sé què dir-te ja.
0: Doncs serà el protagonista de la secció de Cluenda del programa d'avui.
1: Fantàstic, doncs som-hi. Doncs sí, avui tenim el Guillem Remisa, que ell és cantant i poeta de Roda de Ter, i a mi resulta que és la persona que s'encarrega de la producció i tota la part tècnica d'aquest programa. Guillem, com estàs?
2: Hola, Sergi, què tal? Doncs bé, una situació nova, no?
1: Doncs sí.
2: Però bé, em fa molta gràcia estar aquí.
1: Arrel d'algunes...
2: Aviam que em preguntes.
1: Arrel d'algunes converses que hem tingut tu i jo, m'ha semblat superadient que estiguessis formant part dels entrevistats d'aquest programa.
2: Ja, fantàstic.
1: Escolta'm una cosa, des d'aquesta part tècnica darrere la peixera, com vius aquest programa? Com vius dia a l'interior?
2: Doncs m'agrada molt. M'agrada... Ja no només aquest, però... O sigui, el que passa a les ràdios, i especialment a les ràdios locals, que hi ha un... passa molta gent, s'entrevista molta gent, cada dia, doncs, veus una pel·lícula nova, no? Algú et porta la seva pel·lícula allà i és molt interessant, perquè es viu amb molta llibertat. O sigui, trobo que hi ha una espècie de llibertat en una ràdio local on ningú cobra, com qui diu, que, bueno, sempre m'ha agradat. Ja fa molts anys que estic així. I dir a l'interior és fantàstic, perquè tu t'encarregues de buscar molt bons convidats. No ho dic per mi. No, molt bé.
1: I tant. Escolta'm una cosa, ja parlant de teu recorregut, quan vas sentir per primera vegada que la música i la poesia serien una part fonamental del teu camí?
2: Em va agafar molt fort... Devia tenir 8 o 9 anys i, no sé, la música hi vaig connectar molt. Crec que li passa a molta gent, però va ser com una cosa que vaig pensar, hòstia, això és importantíssim. O sigui, jo crec que si ets una persona sensible, les arts en general et criden molt, però especialment la música trobo que té una capacitat per transmetre molt bèstia. No sé, recordo això, que era un nen i que estava allà, que el meu univers ja girava entorn de determinats artistes i omplia molt tot el meu imaginari, això. I vaig començar a tocar, que devia tenir 10 anys o així, que és tard, diguéssim, entre el que pot començar a fer música un nen, però clar, per mi era una cosa molt sèria, o sigui, molt important. Va com desplaçar tot el resta. Jo ja estava com... A mi m'agradava molt dibuixar, m'agradava... Les arts m'atreien molt, però la música ho va desplaçar tot.
1: I almenys a mi dono la sensació que la teva música i la teva poesia tenen una gran profunditat, tenen un grau d'introspecció important. Com ha estat el teu viatge interior fins a arribar a aquest clàssic d'expressió artística?
2: No ho sé, això... És aquesta conversa que tens amb tu mateix, no? Que a vegades és curiós. Jo, a mi m'agrada molt escriure i ho solo fer, doncs, anant als bars o fent viatges o això. I és molt curiós la diferència de nivells de profunditat. O sigui, jo a vegades m'havia sobtat de jo estar com molt a dintre meu, anar pensant en certes coses, en versos, i de cop conversar amb el cambrer o amb qui sigui i dir, uau, hi ha un univers entre el món de fora i el món de dintre, però de nivell de sutilesa, de... com que hi ha molt camí, però clar, es fa d'una forma automàtica tot això, i amb aquesta conversa que tens amb tu mateix, suposo que cadascú va recorrent el seu camí, i a més sempre és relatiu al nivell de profunditat al que tu estàs, no? Vull dir, al final... clar, no t'ho puc dir, és una cosa que ha anat així de forma automàtica.
1: Quins moments vitals diries que han marcat més la teva manera de crear?
2: Jo crec que coses més aviat que no tenen a veure amb la pròpia música. Per exemple, el fet de com es vivia l'art a casa meva, o com es vivia, per exemple, per part del meu pare, que mai li va acabar d'agradar. O sigui, sempre ho anava com devaluant, o com això és un hobby però fes alguna cosa de veritat i tal. Això a mi em contraposava molt fort. Això et diria que potser és la cosa que m'ha marcat més, però també entendre-ho, intentar-ho com superar, no sé, aquest és un fet important. en comunitat també, amb la meva colla, per exemple, doncs jo sóc molt amic de d'en Josep Montero, que ell ha tingut molt èxit, això també és una cosa que tu et marca, de... però al final et va com reafirmant de tu anar tornant a la teva essència, no? De, val, jo faig això perquè m'agrada molt fer això, no? Han passat certes coses externament que podrien haver-me desequilibrat en aquest sentit. Mm-hmm. Però, bueno, el fet de intentar-ho viure d'una forma sana potser és el que ha marcat més. Mm-hmm.
1: Guillem, per cert, Guillem Grifa, senta't lliure de si et ve al cap alguna cosa a preguntar-hi al Guillem Revisa de
3: sí, fer-ho. Sí, de moment, preguntes encertadíssimes.
1: Molt bé. Ara, una pregunta que va directament relacionada amb l'objectiu principal d'aquest programa, que és difondre una mica el món del creixement, no? Creus que la música i la poesia poden resultar eines de creixement personal? I si és que sí, com ho has experimentat tu?
2: Sí, home, jo crec que sí, absolutament. Jo crec que les arts, al final, expressar-se és molt, ho necessitem, no? Perquè és com la resposta del que tu reps. I l'art és un canal fantàstic per expressar-te que s'hauria de cuidar molt, perquè és una via directa. O sigui, tu et pots expressar de moltes maneres, pots fer un comunicat, si vols, no? Però de forma artística hi ha molt menys filtre. El fet de que la teva expressió es mantengui dintre d'un marc d'obra d'art, diguem que et blinda una mica del judici que hi pugui haver, que és com, bueno, jo expresso això, no et té per què afectar perquè és una obra, no? En canvi, si fessis un article al diari, doncs potser sí que la gent es podria queixar més, no? Però el fet de posar-ho dintre d'un marc artístic i que no ha de tenir una funció concreta és sa. És sa perquè et dona unes llibertats molt fortes. De fet, jo penso que l'acte en si de la creació, quan es fa, quan neix l'obra, perquè l'obra té diversos estadis, quan neix has d'estar blindat de l'opinió externa. Ho has de fer en un espai, inclús que la teva opinió externa no importi. Tu no pots començar a jutjar si allò és bo o dolent en un estadi del principi. Després ja entrarà tot això, però quan tu estàs fent la creació no t'has de sentir gens observat. Llavors penso que pel creixement o per el tema aquest de sanar-te, clar, això és fantàstic.
1: Sí, sí. Totalment d'acord. Si haguessis de deixar... És una pregunta, dues preguntes en una. Si haguessis de deixar un missatge a aquells que senten que estan desendollats de si mateixos, que no s'acaben de trobar, què els hi diries? I la segona seria si hi ha alguna cançó o poesia teva que els hi recomanaries.
2: No us hi recomanaria cap cançó meva. Això hi ha
1: és
2: tanta música.
1: Això és humilitat.
2: Que triïn la que vulguin. I la primera part era... Que si algú està desconnectat
1: sí,
2: de si mateix,
1: què els hi diria? Si no s'acaba de trobar...
2: Vale. Jo els hi recomanaria que fossin cursis. Que s'atrevissin a ser cursis, perquè allà diran realment el que els hi passa. Jo crec que és una bona brújula, inclús quan crees. Si tu no saps... O sigui, si tu vols dir coses que t'importin, atreveix-te a ser molt vulnerable. No dic que una bona obra d'art sigui cursi, eh? Vull dir, a mi també em crea una urticària, però allà dius les coses que t'importen. Llavors penso que aquest pot ser un... O sigui, sí, sempre que tu vegis que alguna cosa et genera una emoció molt forta, allà hi ha alguna cosa. Però especialment quan l'emoció que et genera és d'amor, allà hi ha alguna cosa valuós. I jo diria que la gent es mirés en aquest sentit cap a si mateixos sense tenir en compte com es llegirà allò que estan pensant. Això ja vindrà més tard, no? Però per trobar-ho, aquesta és la direcció.
1: Ara parlaves d'amor. Què entens per amor?
2: És com aquesta plenitud, no? De que allò és correcte. Hi ha com una alegria grossa en l'amor, com molt, molt ferma, molt pura, i una serenor també. No sé, entenc això, com que les coses es posen a lloc.
1: Anem a fer una pregunta poètica. Vinga. Si haguessis d'imaginar la teva música o els teus versos com una llum enmig de la foscor, quin color tindrien i per què?
2: Jo intento buscar-hi una pau que a mi mentalment se'm tradueix amb la llum de l'albada, una llum molt blanca. Sí, és quan les coses estan més netes. Jo intento buscar aquest punt de deslliurar-me de pesos quan escric coses. Mm-hmm.
1: I si haguessis de resumir amb dos, tres coses, quins missatges poderosos diries que vols transmetre amb la teva poesia i la teva música?
2: Jo crec que ser bona persona, o sigui, crec que la bondat és una intel·ligència més avançada. O sigui, pot semblar contraproduent, pot semblar que ser espavilat ets més llest, però no, perquè és com un camí d'anar i de tornada. Tot el que tu fas des de l'egoisme o des de la maldat, després ho has de desfer, no acaba de servir. Si tu crees des d'una generositat o des d'un amor molt més pur o més noble o més innocent, aquesta feina és més avançada, saps? Vas més ràpid cap a on tu vols. Recordo quan vas entrevistar aquella gent que tenien el manifest de... Era el manifest de la bondat, o alguna cosa així.
1: La Maria Mercè Conangle.
2: Sí, sí. És el que explicava aquesta dona. Uh-huh. És això. Això és el que em deies, la pregunta era si el que jo busca...
1: Quins missatges poderosos creus que amb la teva música i la teva poesia transmets? La bondat.
2: Vale. Sí, o sigui, jo intento això, després també que la por i la maldat estan vinculats, o sigui, la gent que és dolenta és perquè té certes pors que no pot afrontar de cara, i llavors es protegeix buscant camins ràpids, no? Per jocs bruts, diguéssim, per aconseguir el que creuen que no podran aconseguir d'una forma sincera. I no ho sé, l'amor, estimar sense pors, sí, crec que seria això. Mm-hmm. Estimar sense pors, encara que no sigui correspost, o que després et puguin fer mal perquè estàs en un punt més vulnerable, bé, aquestes coses.
1: L'altre dia comentàvem aquí a darrere, després del programa, que tot és molt dens en aquest món. Comentàvem, no sé si el tema administratiu de paperassa i de densitat, no? Jo sempre m'agrada preguntar a la gent que intueixo que és sensible, com és el teu cas, com t'ho fas per viure enmig de Mordor? com ho vius, aquesta relació amb aquest món tan dens?
2: El tema aquest de les gestions, no s'acaben mai les gestions. Bueno, doncs ho visc una mica com una cursa d'obstacles. Cada dia vaig traient gestions a fer, feina a fer, i, bueno, també et dona el seu plaer, no?, de solucionar coses. Sí, estem en un món en què constantment s'han de solucionar coses, Llavors, et posa a prova, també és el que et fa aprendre, no?, els uh-huh. problemes grossos, hòstia, me'n treus unes lliçons que déu-n'hi-do, també, I ho visc de manera que he hagut d'anar fent anar trobant un mecanisme per no morir-me d'estrès o d'ansietat o d'allò, no? Pues jo vaig a caminar bastant sovint cada dia, tinc com les meves maneres de calmar-me, que al final em fa molta falta. Jo no sé per què, però quan porto més de 3 o 4 hores amb gent, necessito apartar-me i estar un rato sol. Però és que a vegades hasta em sorprèn, però dic, uf, haig de marxar d'aquí. Uh-huh. I estar, encara que sigui mitja hora o una hora sol, i anar caminant per allà, tampoc amb cap objectiu concret, i com que l'aigua es torni a planar, si s'ha enterbolit gaire, i així és com funciona.
1: I ja per acabar, si poguessis enviar una carta al tu mateix de fa 10 anys, què li diries ara mateix?
2: Suposo que escriuria bastant, No ho sé, això de no, tornaria a fer el mateix camí, jo crec que és antinatural, o sigui, tots intentem aprendre dels errors i que no es torni a passar. No ho sé, en molts aspectes, no? Li diria no tinguis por de que certes relacions s'acabin, que és una cosa que m'havia fet patir molt. Li diria no perdis el... professionalment, no? No perdis el temps amb gent que realment no està amb tu, en el teu projecte, diguéssim. A vegades podem com intentar salvar coses i fent filigranes de totes maneres, tu perdent molt l'esforç i molta energia amb gent que era millor que saltés del barco ràpid, aquest tipus de coses. I en el camí artístic li diria que continués i que continués amb les coses de sempre, no? De sigues sincer, sigues honest i intenta transmetre.
1: Guillem, ha sigut un plaer enorme entrevistar-te. A més, passa una cosa molt curiosa, que és que vam estar fent aquí durant molts anys un programa d'escacs.
2: Sí, és veritat.
1: I tu t'agraden els escacs.
2: Sí.
1: Vull dir, tenir un tècnic que estàs fent un programa i que, a més, sintonitza amb el que estem fent, i ara tenim un programa de creixement i estem davant d'una persona, com ja he pogut comprovar, molt profunda, doncs és un autèntic plaer, un autèntic goig.
2: A tu. Moltíssimes gràcies i endavant amb el programa.
1: Gràcies. A l'entrada d'un poble hi havia un vellet assegut en un banc. Va arribar un foraster i li va preguntar: «Bon home, com és la gent d'aquest poble? És el primer cop que passo per aquí i ho desconec». «Com són les persones del lloc d'on vens?», va replicar l'ancià. «Són desconfiats, reservats, violents, estafadors. Per això he deixat la casa i la feina d'allà», va respondre el nouvingut. «Aquí la gent és igual», va dir el vellet. El foraster va marxar a la recerca d'un lloc millor. Al cap de poc va arribar a l'entrada del poble un altre home foraster, a dalt d'un cavall. Va parar al costat d'un pou a refrescar-se i va fer la mateixa pregunta a l'ancià. «Com és la gent d'aquest poble? No sóc d'aquí i no sé res d'aquest lloc». El vellet va tornar a preguntar: «Com són les persones del lloc d'on vens?». «Són bona gent, obertes, generoses, bondadoses». «Aquí la gent és igual», va respondre amb un somriure l'ancià. I estem davant del meravellós i fantabulós efecte mirall. Un fenomen que, resumit, podria dir-se, almenys en el món de les relacions humanes, que tot el que et molesta o t'incomoda dels altres és teu. I que també tot el que admires també ho és. Si no, de cap manera no podries reconèixer-ho a fora. Només podem reconèixer a fora allò que tenim a dintre. Fa bastants anys ja, quan tenia 20 i pocs, anava a un lloc de formació de treball interior de Barcelona i un professor em va fer una proposta d'exercici. Em va dir: «Escolta, mira, agafa una llibreta petiteta i te la guardes a la butxaca. I cada vegada que tu trobis algú que no et cau bé, que no t'agrada, agafes la llibreta i apuntes el per què no et cau bé aquella persona». I a més em deia: «T'hi pots recrear, eh?». Jo m'hi recreava, eh? Pensava: aquest és un envejós de merda. Ui, aquest veia xulo piscines, i anava omplint la llibreta. L'idea era que quan acabés l'exercici jo li portés la llibreta al professor i llavors hi hauria més indicacions. Li porto la llibreta, després d'un mes i mig, dos mesos, vaig anar bastant ràpid perquè la llibreta era bastant gruixudeta, i l'home em va mirar i em va dir: «Molt bé, mira, fantàstic, ara aquí en aquesta llibreta tens una descripció perfecta de qui ets tu». Com podeu imaginar, l'afirmació d'aquest home, a qui jo tenia molt respecte, em va deixar garratibat i esma perdut, i d'entrada em vaig revelar. Vaig pensar que això no podia ser de cap de les maneres, però com que el treball interior disposa d'eines fantàstiques per comprovar les coses a través de l'autoobservació amb el pas dels mesos, jo em vaig adonar que realment això era cert. El problema que tenim amb l'efecte mirall és que no ens reconeixem en els altres perquè actuem de formes diferents. Però això és com un arbre. Un arbre té un tronc i llavors té moltes branques. Si, per exemple, el tronc es diu violència i jo no he pagat mai a ningú, jo no em veuré mai violent. Però si veig que aquesta branca de violència, diguem-ne física, de pagar i d'agredir físicament algú, és només una forma d'expressar-se la violència, però que en realitat hi ha moltes altres branques: violència verbal, violència contra tu mateix, de culpar-te, de matxacar-te, sarcasmes, violència silenciosa, menyspreus, però que la violència es pot expressar de moltes maneres. Potser en una branca no hi som, però en una altra sí. Els textos sagrats, els textos antics, ja parlen d'això. A la Bíblia diu: «Qui estigui lliure de culpa, que tira la primera pedra». Hi ha un refrany anglès, que m'encanta, que diu allò de: «Recorda, quan assenyalis algú amb un dit, que n'hi ha tres més que t'assenyalen a tu». I arriba la secció del Guillem Gallifa de Compte amb el Conte. Guillem, de quin era això avui?
0: Doncs mira, sincronia quàntica, perquè just el conte que havia escollit d'entrada, el missatge latent, diguem-ne, és el mateix que el conte que has explicat tu a la secció immediatament anterior.
1: Que bo.
0: Jo venia amb la idea de batejar-lo d'una altra manera, però crec que el fons és el mateix, no? Tu has parlat de l'efecte mirall, i jo crec que aquest conte ens parla de l'efecte Pigmalió, que si fa no fa, més o menys, seria el mateix. De totes maneres, si em deixes, introduïm un acudit.
1: I tant.
0: Perquè ara, parlant de l'efecte mirall, has mencionat l'exemple bíblic, no? De qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. Hi ha un acudit que no sé si el coneixes, ho explico molt breument, es dona la mateixa situació, no? Hi ha l'adúltera, no? Els fariseus i Jesús, no? I diuen, bueno, què hem de fer, no? Diuen els jueus, diuen, què hem de fer amb aquesta dona? Diu, bueno, diu, qui estigui lliure de pecat, diu que li tiri la primera pedra. I de cop cau un roc sobre el cap de l'adúltera, que la deixa allà mig morta, no? I Jesús es gira i diu, mare, diu, tu no.
1: Boníssim, boníssim.
0: Bueno, després d'aquesta petita introducció, doncs, aquest conte, ens parla d'un monjo, un monjo itinerant, que creuant un bosc arriba a un poblat. Era un poblat abandonat que en el seu moment es va repoblar per bandits, bandits vinguts de totes les parts del regne i que estaven capitanejats, doncs, per un líder que era especialment cruel, no? Òbviament ningú s'acostava a aquella regió, però el monjo, en la seva condició d'errant, de peregrí, doncs no ho sabia, no? Quan va accedir al poble, de seguida dos vigies van anar a avisar al cabdill. El cabdill va dir, ah, diu, així que tenim un visitant, diu, que vingui, no? I el monjo, no, en el seu desconeixement, és portat cap a la vivenda del cabdill, no? Aleshores, el cabdill, no, un home musculós, un home, com ens podem imaginar la imatge arquetípica, brut, no, amb somriure maliciós, li va dir, bueno, diu, així que necessitarà allotjar-se aquí, no? Diu, perquè ja és fosc, no? Li diu amb un somriure maliciós. I el monjo li rebé, diu, si no és molèstia, doncs sí, m'agradaria allotjar-me a casa seva. Diu, ah, diu, molt bé, diu, fantàstic. Aleshores treu una espasa que tenia de l'armari, no? I comença a afilar-la. No? El mira, no? I li diu, així que vostè, i ho diu, que té ganes d'allotjar-se aquí, no, avui? I el monjo diu, bé, diu, si no és molèstia, doncs sí, m'agradaria. Diu, molt bé, molt bé. Obre un armari, no?, i treu un revòlver, no? Comença a treure-li la pols amb un mocador. Diu, bueno, diu, així que vostè té pensat allotjar-se amb mi, aquesta nit? No, i el monjo diu, bueno, diu, sí, no és molèstia, doncs, bueno, fantàstic, fantàstic. Aleshores treu una escopeta, no?, i apunta directament on hi ha el monjo. Diu, doncs vinga, diu, ja se'n pot anar a dormir. Diu, aquí al costat del meu llit n'hi ha un altre. I el monjo diu, bé, diu, doncs moltes gràcies. I s'estira i es queda dormit a l'instant. Aleshores, no, transcorre la nit i a primera hora del matí el monjo es lleva. No, es lleva i veu el cabdill dels bandits assegut a la taula del seu escriptori amb una ampolla de whisky i amb senyals visibles d'haver plorat, no? I el monjo, no, es queda perplex i diu, bueno, diu, tot bé. I el cabdill, doncs li respon, diu, mira, diu, durant tota la meva vida, diu, tothom m'ha tingut por. Diu, tothom s'ha apartat de mi perquè tothom m'ha vist com un home violent. Diu, ara que tu m'has tractat com una persona que és capaç de ser bondadosa, diu, ja no puc seguir actuant com abans. Diu, marxa i prossegueix el teu viatge. El monjo va partir i des d'aquell moment el cabdill va transformar el poblat de criminals en un poblat de protectors de peregrins.
1: Buah! Brutal! Brutal! Escolta, tu parlaves de l'efecte Pigmalió.
0: De l'efecte Pigmalió, aquest que les expectatives que es tenen, això hi ha experiments, en psicologia, de diversa naturalesa. Jo recordo que ens van explicar fa molts anys a batxillerat, un professor va col·locar un vas en una classe de química i els hi va dir que vigilessin de no tocar-lo perquè contenia un líquid molt pestilent, no? Aleshores, en un moment donat, d'una forma aparentment dissimulada, no, el professor dona un cop i el líquid cau a terra. Doncs més de la meitat dels alumnes va sentir efectivament una olor pestilent quan era aigua.
1: Era aigua,
0: no?
1: Buah.
0: Llavors, i s'han fet experiments molt més interessants, per exemple, dividir una classe en dos grups.
1: Sí.
0: El grup dels intel·ligents, entre cometes, i el grup dels que tenen més dificultats. Se'ls col·locaven uns mòduls on hi havia professors nous. En el mòdul dels limitats, per dir-ho d'alguna manera, hi van col·locar un professor que creia que era el grup dels intel·ligents.
1: D'acord.
0: I l'altre viceversa.
1: D'acord.
0: Per tant, un professor tractava els limitats com si vosaltres podreu amb tot, això per vosaltres està xupat i està claríssim que ho aconseguireu. Mentre que l'altre professor no obstant tenir els alumnes intel·ligents, els tractava com els limitats.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, això, a veure, ja feu-me preguntes si ho necessiteu. Doncs els resultats gairebé es van invertir.
1: Uala.
0: Sí.
1: Uala.
0: Aleshores, bueno, és un conte que parla de la importància de la mirada a l'altre, d'una mirada amorosa, d'una mirada a creure. Això en educació és fonamental i em dona la sensació que a voltes no s'utilitza gaire, de creure permanentment i moltes vegades en contra del que et diguin els sentits, creure permanentment en el potencial d'aquell nen-nena. Perquè això no és un truc, això és un catalitzador de canvi. Si tu en aquest nen el mires dient-li tu ets capaç, el nen no s'ho creu. I aquí té més de la meitat de la feina feta, si s'ho creu.
1: Absolutament, absolutament. Els condicionants que des de ben petitets introduïm a la ment dels nens i nenes és brutal, no? Sí. En plan Petit Príncep, quan el nen dibuixa l'elefant i la boa constrictor, no? I tothom veu un barret, i li volen fer creure que allò és un barret, quan ell hi veu una altra cosa, no? Vull dir que ja de ben petits ja estem condicionant, no? Què passaria si no hi hagués aquesta mirada de judici, si tots ens miréssim amb uns altres ulls? Com t'imagines el món?
0: Seria fantàstic experimentar-ho. Mira, de fet, ara em ve una referència que, escolta, que ni pintada, perquè és ni més ni menys que un poema d'en Guillem Remisa.
1: Home, per favor.
0: I m'acaba de venir al cap, saps quin vull dir, Guillem? És un poema que fa temps que
2: no
0: vaig llegir.
2: No sé per on em sortirà.
0: És un dels teus primers poemaris, no el recordo sencer, però recordo el vers. Diu, és important allunyar-se dels ulls que et fan patir.
2: Ah, sí, sí.
0: El recordes?
2: I tant, sí, sí.
0: Aleshores, doncs, en Guillem, en aquest poema, parla d'això. Recordo que em sembla que hi ha una part del vers que diu la decepció assassina o que diu alguna cosa similar, no? Sí. Això, no? Allunyar-te d'aquesta mirada que minva, que minva el teu potencial, perquè al final és això, no? Això s'ha estudiat molt en primats. Els micos, els ximpanzés, quan algú no els mira i quan algú els mira, actuen de formes completament diferents. Fan les coses amb desídia o amb completa dedicació, només en funció, ja no de si un primat, de si un humà els està mirant. És com que tenen ganes de demostrar que, escolta, que ells que fan les coses com Déu mana, no? Aleshores, és la importància d'aquesta mirada a l'altre. Com seria el món? Jo crec que seria una espècie d'Eden, no? Seria un lloc on permanentment i a cada petit acte ens estimularíem a actualitzar el nostre potencial, tots entre tots.
1: El qual vol dir que el potencial és dins nostre, que ja ho som, que ja ho tenim.
0: És una qüestió d'actualitzar. Però a vegades, per actualitzar, sobretot en contextos educatius, quan un és nen, nena o adolescent, que encara no és el seu propi guia, per dir-ho d'alguna manera, aquesta mirada és absolutament essencial. I a mi, a vegades, m'escandalitza veure que en contextos d'educació formal no és que no es doni aquesta mirada, sinó que es dona l'oposada.
1: D'acord.
0: És a dir, els tutors miren i tracten amb menyspreu, amb una visió d'incapacitat en els alumnes. I per tant, per mi, sota el meu parer, això és completament censurable, sobretot quan tu t'has format justament per actualitzar els potencials d'aquests joves.
1: Clar, imagino també que donem el que som, i per poder tenir aquesta mirada te l'has de tenir vers tu també. I moltes vegades, per molt que ens hem format, m'imagino, no? a nivell teòric, a nivell de coneixements, i el que és algo que té a veure amb una profunditat molt més gran, no? Aquest mirar-te tu mateix des d'aquesta llum, des d'aquest resplendor, des d'aquestes capacitats, per poder-ho realment transmetre als altres.
0: Completament d'acord, i és per aquesta raó per la qual jo crec que qualsevol persona que es dediqui a la tasca docent no n'hi ha prou amb què provi unes oposicions. És condició sine qua non imprescindible i obligatòria que faci treball personal, perquè si no el que fa és perpetrar els seus defectes i les seves àrees no treballades, les perpetra en els alumnes, que no en tenen cap culpa ni cap responsabilitat.
1: Sempre han d'educar l'educador.
0: Exacte, educar l'educador, vigilar el vigilant, que s'estima molt amb la policia, etc. Doncs educar l'educador. Qui educa l'educador?
1: Aquesta és la pregunta. I la persona que ha de ser educada realment sent que necessita una educació? Aquest és un problema moltes vegades, no? Que un pot pensar que ja està fent les coses perfectes i que no li cal.
0: I clar, i això es veu reforçat amb la pròpia tasca, perquè és clar, si sempre estàs donant ordres i no estàs rebent, si sempre estàs corregint els altres però ningú t'està corregint a ningú, llavors surts de l'aula i et penses que, escolta, jo soy la monda, eh? I com recordo quan vas començar a obrir el centre, no? Segurament aquest perfil de persones són els que necessitarien més que ningú el conte d'en Jo Mai Mai, no? Era...
1: Com era el conte d'en Jo Mai Mai?
0: No, que jo ja
1: ah, sí, d'en Pau Jojà.
0: D'en Pau Jojà, exacte. Que és gent que considera que ja ha arribat a final de cursa i això és el primer símptoma de que no ha començat a transitar el camí.
1: Totalment. Escolta'm, Guillem, tu fas uns monòlegs extraordinaris. Jo he sigut testimoni d'aquests monòlegs. Tu fas uns monòlegs que porten per títol Contes per buscar i no trobar. Si alguna persona que ens està escoltant tingués ganes de contactar amb tu i poder fer algun d'aquests murales, què ha de fer?
0: Doncs es pot posar en contacte directament amb mi per correu electrònic a relatsdelbuscador@gmail.com. Contractació oberta tot l'any.
1: relatsdelbuscador@gmail.com. Perfecte, sí. Doncs Guillem, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I bé, fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillems, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Bona nit.
1: Treguis la camisa i segui. Molt bé. A veure, digui 33.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: No, 33.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: No, li he dit 33. 33.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: 33.

0: L'estiu és època d'activitats a l'aire lliure i és important fer-ho. Mantenir-se actiu és una part fonamental de la salut física i mental, també de les persones grans. Però és important protegir-se davant possibles situacions de perill. A l'estiu són freqüents les onades de calor, que poden provocar cops de calor, un trastorn al qual les persones grans són altament vulnerables. Recorda beure aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes apats lleugers, evita el sol directe i sortir al carrer a les hores de més calor. Si ets veí d'una persona gran en situació de risc per les onades de calor, dona-li un cop d'ull. El veïnat és molt important i pot ser una peça fonamental en el benestar de la nostra gent gran. Recorda, si ets una persona gran, beu aigua fresca sovint, encara que no tinguis set. A casa, controla la temperatura fent servir algun tipus de climatització. Si hi ha persones grans al teu voltant, estigues alerta, fes-los un cop d'ull i ajuda-les si ho necessiten.
1: Fes-ho bé, apaga la tele i connecta el teu cervell a la vida. Ràdio Vila-sacra. Tota una vida de sensacions.
2: Això és...
3: Bla, bla, és meravellós.
2: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí. Tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
5: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
6: Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre. I descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
7: Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Parc del Fòrum.
8: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
9: Tria Ràdio Vila-sacra.
8: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
10: Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
11: Avui estem aquí a Bàscara, que és el poble on també he criat. Estem en el forn de Pal Empordà, és el pa que he menjat durant tota la vida. I res, que em fa molta il·lusió poder presentar una instal·lació que me la sento molt meva, pel fet només de que és el meu poble, diguem-ho així. El forn de Pal Empordà és un forn de pa que està portat per una família de tota la vida, de la família Feliu, i, bueno, estan fent el pa de forma artesanal, amb farina que ve de producte integrat, n'hi ha també alguna part que és ecològic, i estan dins un projecte molt xulo, que és d'aquí les províncies de Girona, que els pagesos de la zona produeixen el gra, en fan la farina, una farinera d'aquí Banyoles, que és la farinera Coromina, i després aquesta farina l'utilitzen per fer el pa als flequers de la zona. Per tant, com sempre, tirant cap a casa, fent economia circular. Nosaltres apostem sempre per l'economia circular i sobretot per l'autoconsum, el que sigui el cercle, tancar-lo.
12: Avinguda d'Alt, sense número, Bàscara.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Escoltat,

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Sabies que...
2: Si hi ha un invent que ha portat el nom de Catalunya arreu del món, sens cap dubte és el dels xupa-xups. Encara que pugui semblar sorprenent, posar-li un pal a un caramel va ser una idea revolucionària a final dels anys 50, quan Enric Bernat Fontlladosa va començar a comercialitzar els xups. No va ser fins més d'una dècada després del seu naixement quan es va decidir redissenyar el seu logotip. I per aquesta tasca es va comptar amb un altre català il·lustre, el mateix Salvador Dalí. Va ser el pintor el que va crear l'emblemàtica ensenya i, a més, es diu que la va dibuixar en apenes una hora.
3: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: 012. La millor resposta.
1: Mira aquest pis. Reformat, dues habitacions, dos banys, ben comunicat.
2: Però el preu és massa alt, no et sembla?
1: Em pensava que els preus dels lloguers estaven regulats.
0: Tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer? Saps què és una zona de mercat residencial tensat? T'agradaria consultar l'índex de referència del preu del lloguer? Si estàs buscant un pis i vols informar-te sobre aquestes qüestions i moltes d'altres, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
4: per tu
3: i per tots.
4: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola, Javier. Oh, és una meravella que aquestes cançons, doncs... Vull dir, com que hi ha tantes cançons avui dia, aquestes ja estan retirades. I és una llàstima perquè són unes cançons maques, no sé. Bueno, és el meu, eh? El cine no m'agrada, les pel·lícules no m'agraden. En canvi, la música sí, en tots els sentits, que veritat, eh? És una passada el que fan. És que ja fan una música que és una passada, eh? És una passada. És, bueno, jo ja et dic... Vull dir, i toquen unes cançons, unes melodies, bueno, és una passada, Xavi. És una cosa impressionant que cada dia sorprèn més, eh? Cada dia hi ha coses noves, vale? I és molt important, perquè es parla de tot, eh? Totes aquestes coses et queden, eh? Perquè són molta gent, eh? Doncs au, moltíssimes gràcies.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra,

0: Boris Esuars, Alemanya.
1: La meva llengua materna és l'alemany. Fa uns quants anys que estudio català. M'agrada parlar en català perquè és la llengua de la meva dona i també puc fer la meva feina millor.
0: Saiping Rungruansgri, Tailàndia.
2: Vaig venir a Catalunya a la BACS, a classe. M'agrada molt estudiar.
0: Wenceslava Bikowski, Polònia.
3: Vinc de Polònia. Fa 3 setmanes que visc a Catalunya. He començat a estudiar català perquè vull entendre la gent i parlar amb ella.
0: Cornelia Georgiou, Romania.
4: Soc de Romania. La gent admira i respecta molt les persones estrangeres que vol adaptar-se a aquesta societat.
0: Carlo Cornejo, Venezuela.
5: Soc de Venezuela, faig un curs de català perquè és necessari per viure a Catalunya. Tinc moltes ganes d'estudiar i això m'ajuda a aprendre, però si la gent me parla més català, em serà més fàcil.
6: A tot el món, encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Celebrem la cinquena edició de l'Empordà Music Festival. Dos dies de música en directe amb un cartell impressionant. Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tietz, Figaflaues, Ginestar i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada. Empordà Music Festival. 4 i 25 de juliol a la Bisbal d'Empordà. Entrades a empordamusicfestival.com.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
4: Ei, què dius? Què aporta de nou?
3: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-hi? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
5: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
6: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
5: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
6: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
5: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
6: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
7: Ara escolteu l'altra ràdio.
8: Vinga.

benvinguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Llargs i curts.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: És l'hora del pati.

0: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
1: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
0: masifill.com

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca amb el nostre jurista especialista en dret constitucional, en Jan Botí. Bon dia, Jan.
1: Molt bon dia, Ona.
0: Digues, de què, quin dret descobrirem avui? De què parlarem?
1: Avui parlarem de la legítima i del dret a desheretar un fill a Catalunya.
0: Carai, o sigui, avui ens hem de posar en la pell de quan ens morim, no? Què volem, a qui volem que passin les nostres propietats i els nostres béns?
1: Correcte. I a més, ho volem començar amb una comparativa. Uh-huh. Perquè nosaltres tenim a Catalunya la figura de la legítima, que ara més endavant n'explicaré el seu funcionament, però hi ha altres països que no la tenen. Això de testar, és a dir, de fer testament, s'ho prenen tan seriosament que consideren que has de tenir llibertat absoluta. És l'exemple al Regne Unit, on, exceptuant causes molt específiques, el testador, la persona que mor, el causant, aquestes paraules que anirem fent servir al llarg de la conversa,
0: vocabulari jurídic,
1: tenen total disposició dels seus béns, de les seves propietats, dels seus diners. Aquí això no passa.
0: Clar, aquí no podem decidir, no?, tota la nostra herència, aquí la deixem, sinó que hi ha una part que queda reservada, que és aquesta legítima.
1: Correcte. Ara parlarem en concret què representa aquesta legítima, quina part suposa, i sobretot, quan parlem de desheretar algú, no estem parlant de no deixar-li res, de no fer-lo hereu. Estem parlant de privar-lo de la legítima. Mm-hmm. És a dir, quan jo faig el testament, jo puc deixar-ho tot a qui jo vulgui. Ho puc deixar tot a una ONG. Ho puc deixar tot a la meva dona. I puc no deixar res als fills de manera explícita. Però els meus fills sempre tindran dret a aquest percentatge de la legítima, que a Catalunya és del 25%, una quarta part. Ara bé, quines causes són les que a mi em permetran deixar, o bé, ben dit, no deixar aquest 25% tampoc, o als meus fills, o a algun d'ells. Això és el que avui veurem, perquè justament és una qüestió que genera doncs certa controvèrsia.
0: Doncs comencem una mica pel principi. Què és la legítima?
1: Bé, la legítima, i en el cas de Catalunya hem de tenir en compte el que diu el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, i també hem de tenir en compte que a Catalunya tenim dret civil propi. Uh-huh. Això què vol dir? Vol dir que totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el dret civil, Catalunya té una regulació pròpia des de fa molts anys i que manté l'actualitat i que, per tant, sempre estarà per sobre del dret civil comú, que se'n diu, que és el dret civil a nivell espanyol. Per tant, això ho hem de tenir en compte d'entrada. I hi ha diferències substancials, entre les quals en la legítima. I en la legítima hi ha la diferència més gran, segurament, que és que a Catalunya, com dèiem, és d'un quart, és del 25%, i que a la resta de l'Estat, en aquells territoris on s'aplica el dret civil espanyol, és d'un 66%, dues terceres parts.
0: Per tant, aquí tenim més poder de decisió, no?, de qui deixem la nostra herència, i en canvi a l'Estat espanyol estan com més restringits.
1: Correcte, som una mica més britànics, no gaire, perquè la diferència és substancial, però som una mica més britànics. I com deia, la legítima és aquell dret que tenen alguns familiars, generalment els fills, però no sempre, també pot ser que siguin del cònjuge, la parella, o dels pares, determinades situacions això pot passar, però generalment parlarem dels fills, o dels fills dels fills, en el cas de que els fills no hi siguin, de la representació, en aquest cas podríem dir, dels nets, en el supòsit en el que ens puguem trobar. Per tant, tinguem en compte el que és aquest 25%, això és la legítima, i això és el que podem o no podem desheretar. Amb la resta podem fer el que vulguem. No tenim per què incloure els fills. Podem incloure qui nosaltres considerem.
0: Aquest 25% és el que podem reclamar, no? Si som fills i no ens han deixat res, però tampoc ens han desheretat, podem reclamar aquest 25%.
1: Correcte. Generalment, si has fet un testament, el notari ja ho preveurà i dirà, escolta'm, ja quedi per legítima el que correspongui a tal, tal i tal. Però si no apareix, és un dret que jo, en el moment doncs, de la mort de qui hagi fet el testament, puc reclamar, i si no hi ha cap causa doncs, de les que ara explicarem per les quals se m'hagi desheretat i no desheredat, doncs podrem reclamar-lo sense cap problema.
0: Molt bé, doncs quines són aquestes causes per les que ens poden desheretar? Què hem de fer perquè ens desheretin? O què no hem de fer perquè no ens desheretin? Clar.
1: Correcte, correcte. Aquestes causes estan taxadíssimes, i en aquest cas, com deia, el llibre quart del Codi Civil, l'article 451, l'apartat 17, ens diu cinc causes concretes per les quals jo, com a persona que farà un testament, com a testador, puc desheretar algú. La primera de totes és que s'hagi produït un maltractament psíquic o físic cap al testador. Que el fill hagi maltractat el pare, perquè ens entenguem. Una segona causa seria que s'hagin produït delictes greus del legitimari, del fill, envers el testador, el pare, de nou. Per exemple, m'ha intentat matar. Per tant, se'l considera indigne per succeir-me i, per tant, és una causa que a mi em permet desheredar-lo. Una tercera raó és que el legitimari, que el fill del qui ha mort, se li hagi privat de la pàtria potestat envers els seus fills per alguna causa que li sigui imputable amb aquest fill. Per tant, en aquest cas també seria una causa que a mi em permetria desheretar. Una quarta seria la negativa a prestar una pensió d'aliments cap a la persona que està testant. Aquesta seria la quarta causa. I l'última, i on m'aturaré perquè és la que potser té més interès, és quan es produeix una absència manifesta i perllongada en el temps de relació, sempre i quan aquesta relació no es tingui per una causa únicament i exclusivament imputable al fill, al legitimari. Per tant, això vol dir que el fill ha de ser l'únic culpable, per dir-ho de manera planera, de no tenir relació amb el pare o amb el testador.
0: Val? Clar, això és complicat, no? Perquè a vegades si hi ha mala relació no és sempre per culpa d'una sola persona, no? Vull dir, les responsabilitats van tant a tant.
1: Correcte. Les relacions humanes generalment mai trobarem un 100%, 0%. Per tant, aquesta causa de desheretament és segurament de les més difícils de provar, perquè com provo jo que no tinc relació amb els meus pares només per culpa meva?
0: Clar, com hem de fer això?
1: Els pares ho han fet tot bé, no hi ha cap escletxa a la que ens puguem, diguem-ne, abraçar. Bé, generalment és difícil, certament, però s'han produït casos.
0: A veure, quins s'han produït? Casos.
1: Jo recordo que quan estava estudiant, la nostra professora de Dret de Successions i Família ens explicava un cas que a mi em va deixar xocat, però que certament és molt il·lustratiu. I et dona un exemple de com podem desheretar un fill per aquesta via, parlar de la causa únicament imputable al fill. En aquest cas estem parlant d'una senyora que va tenir un ictus i que va quedar en una situació complicada a nivell físic i que va haver d'estar ingressada a l'hospital durant molt de temps. Durant tot aquest període, en el qual semblava que la senyora no se'n sortiria, la filla no la va visitar mai.
0: Per tant, tenim absència de relació.
1: Per tant, tenim una absència de relació i en aquest cas és molt difícil dir que hi ha hagut una voluntat de la mare, perquè la mare no tenia capacitat en aquell cas.
0: No, clar, no. Estava ingressada a l'hospital i no es podia moure d'allà.
1: Correcte. Però aquesta senyora a poc va anar remuntant. Va anar remuntant. En aquest període la filla va anar a viure a casa de la seva mare i quan la dona va estar recuperada com per poder tornar a casa seva i en ple ús de les seves facultats mentals, això és important, si no s'hagués produït aquest fet seria molt més difícil, va trobar-se que la filla no volia deixar-la entrar a casa seva.
0: Vaja. Val? Llavors, clar.
1: Aleshores, la mare, diguem-ne la senyora que havia estat ingressada, va decidir desheretar a la seva filla per aquesta raó, per una manca de relació exclusivament imputable al fill. I en aquest cas, els tribunals van donar la versió, diguem-ne, de la senyora, que en el seu moment doncs va morir, per vàlida. Per què? Perquè s'havia pogut provar perfectament que no hi havia hagut relació, els registres de l'hospital ho corroboraven, havia tingut casa seva ocupat, és una raó doncs també pública i notòria, i per tant aquí es va poder provar. Però reitero, una flor no fa estiu, però tinguem present que això és una qüestió que pot passar.
0: Per tant, és difícil, no? Però si algú realment no té aquesta relació i és per culpa o responsabilitat seva totalment, doncs això es pot fer, es pot desheretar per absència de relació.
1: Correcte.
0: Quines diferències hi ha, però, amb l'Estat?
1: Com deia a l'inici, en el cas català disposem del 75% dels nostres béns i l'altre 25% s'haurà de repartir a parts iguals entre els nostres legitimaris, generalment els fills. En canvi, a l'Estat espanyol, en aquells territoris que no tenen dret civil propi, que n'hi ha molts que en tenen, a les Balears, a València, a l'Aragó, tenen dret civil propi, però a la resta de l'Estat, en aquells territoris que no, doncs s'aplica el que dèiem de dos terços. Per tant, el 66,6% dels béns de la persona que mor, del causant, aniran als seus descendents o cònjuges o pares en casos excepcionals, però anirà als seus descendents generalment. I per tant només podrà disposar d'un terç del que li deia. Per tant, aquí el marge de maniobra és molt escàs, i és un exemple claríssim de com dret civil català i dret civil castellà doncs divergeixen absolutament.
0: I es pot desheretar en el Codi Civil espanyol?
1: Es pot desheretar. Les causes, diguem-ne, justament perquè tenen la seva pròpia mecanisme, són lleugerament diferents. Mm-hmm. Ara no hi entrarem perquè necessitaríem un altre programa, però sí, també existeix aquesta figura.
0: Molt bé, i si ens passa alguna cosa d'aquestes amb els nostres fills, amb els nostres descendents, com ho podem fer per desheretar-los?
1: Correcte, una molt bona pregunta. Doncs els passos que hem de seguir per tal de desheretar algun fill que hagi pogut concórrer en algunes de les causes que acabem d'explicar és justament fer un testament o un codicil o un pacte successori, que són les diverses opcions que un té per, diguem-ne, deixar els seus béns un cop no hi sigui, on se citi de manera clara a qui deshereta, amb nom i cognoms, i la raó per la qual. I que ho faci aportant el màxim de proves que pugui, perquè això és una qüestió que haurem de tenir en compte. El causant, el que mor, aquesta persona ho ha de deixar tot el lligat que pugui.
0: Clar, perquè ell després ja no hi serà.
1: Ja no hi serà. I qui tindrà la responsabilitat de provar allò que la persona que ja no hi és estava explicant seran els hereus, que poden ser altres germans si n'hi ha, o qui sigui, perquè jo puc instituir hereu, puc fer hereu a qui jo vulgui, fins i tot a una fundació. Jo puc fer hereva a Càritas, si vull. Però serà l'hereu qui haurà de respondre i haurà de provar justament el que el causant hagués explicat.
0: Per tant, aquí, si per exemple nosaltres fem hereus una fundació i desheretem els nostres fills, aquesta és la fundació, no?, la que té la responsabilitat de provar-ho.
1: Clar, llavors, en aquest cas una persona jurídica, sí,
0: clar,
1: sí,
0: és complicat,
1: les coses.
0: No? A vegades, perquè com pot aquesta fundació accedir a les proves que necessita?
1: És complicat, per això mateix, si hi ha una causa de la qual el causant està convençut, que posi, diguem, totes les cartes sobre la taula per tal de que després la seva voluntat es compleixi, no? Hem de tenir en compte que hi ha un termini per reclamar, i la persona que ha estat desheretada té un període de 4 anys per impugnar aquell desheretament. Val? És a dir,
0: per tant,
1: si passen 4 anys i un dia,
0: ja no puc reclamar res.
1: Correcte. Jo he perdut el dret a reclamar, i per tant, si se m'ha desheretat, doncs la voluntat serà la que estava escrita. En el cas de que allò que el causant hagués exposat no prosperés, perquè es demostra doncs que no era fefaent, la persona, el legitimari, el fill, recupera, diguem-ne, allò que no havia perdut mai, però recuperarà aquell dret a la legítima. Per tant, aquella part que li correspongui, si és fill únic, doncs tot el 25%, si hi ha més germans, la part proporcional dins d'aquest 25%.
0: I ja per acabar, quins últims consells ens dones?
1: Depèn de la perspectiva, eh?
0: És
1: a dir, si som aquells, si ets la persona que vol desheredar, és a dir, el que en un futur morirà, jo et diria, informa't molt bé, ves al notari, exposa la situació, aporta totes les proves i documentació que puguis tenir sobre el tema, concreta molt bé quina de les 5 causes que hem explicat és la que tu estàs fent servir per procedir a aquest desheretament, i recorda que si no hi ha una causa que la llei reconegui o no s'hagi pogut provar, aquell fill o aquella persona que tu estaves volent desheretar doncs recuperarà aquell dret, i per tant sí que obtindrà aquell 25% o la part proporcional que li correspongui de la legítima.
0: Clar, perquè si tu ets fill i tan desheretat també tens dret a reclamar, no? Si tu creus que allò no ho has fet, tens dret a reclamar que te la tornin.
1: Absolutament. Aquesta és justament, Ona, la segona perspectiva. Si en comptes de ser la persona que testa que morirà, ets el fill desheredat, què pots fer? Doncs consultar si les causes que s'imputen són les que recull la normativa, fer memòria de veure si això pot ser o no pot ser ben bé el que el causant explica, i recordar que tens 4 anys, perquè si consideres que allò és injust, cosa que segurament consideraràs, perquè en qüestió econòmica, doncs...
0: tothom s'hi posa, sí.
1: Correcte, tothom s'hi posa, i més quan és per guanyar-ne, doncs tens 4 anys per poder reclamar i plantejar que aquell desheretament no sigui efectiu.
0: Per tant, posem-nos-hi des del principi, no? Perquè si hem de recopilar proves, necessitem temps.
1: Correcte. Si tu veus que la cosa pot anar malament, posa-t'hi. No sigui tard. No sigui tard.
0: I ja per acabar, Jan, suposo que amb tot això que ens estàs explicant és importantíssim, no?, fer testament, perquè què passaria si no féssim testament?
1: És important fer testament i és barat fer testament.
0: És barat.
1: És barat si ho comparem amb el que costa anar al notari.
0: Uh-huh.
1: Per tant, anar al notari, en general, sempre és una situació que ens farà gratar la butxaca. En el cas de fer un testament, segurament serà la que ens ho farà gratar menys. Per tant, jo recomano que en el moment en el que tinguis una propietat, un cotxe, una plaça de pàrquing, el primer pis, el que cadascú consideri que és de valor i que ho voldrà traspassar, que faci testament. Perquè això ens estalvia problemes, ens estalvia temps i estalvia diners amb els qui es queden.
0: Amb els que han de rebre aquesta herència.
1: Correcte. Perquè si tenim testament, tenim la voluntat clara i directa del uh-huh. testador. Sabem quin ha de ser el traspàs.
0: Clar.
1: Qui hagi estat instituïda d'hereu decidirà si accepta o no accepta, i si no, seguirem el curs legal. Però és una qüestió que ja està resolta. Si això no hi és, hem d'anar per la via que es diu intestada. Uh-huh. I anar per la via intestada vol dir que hem d'anar a la llei, al Codi Civil de Catalunya, al llibre quart, que ens dirà com hem de procedir. Però haurem de seguir tot una sèrie de passos i haurem de fer tot una sèrie de tràmits, per tant, haurem de pagar, per tal de poder arribar a qui són els hereus, perquè no ho sé. Jo he de veure qui queda, qui no queda, he de fer crides, aquestes persones hauran de venir, és a dir,
0: qui ho accepta, qui no ho accepta.
1: Correcte.
0: Serà un procés molt més lent, no?, que si ja tenim allà la voluntat ben escrita.
1: Lent i car.
0: Lent i car. Per tant, els catalans, que això de pagar i gastar no ens agrada gaire, millor fem testament.
1: Fem testament, aneu al notari.
0: Ens ho apuntem, Jan. Moltes gràcies per tots aquests consells i ens retrobem al proper programa.
1: Gràcies a tu, Anna.
2: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
3: Bona nit.
4: Bon profit!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve.
3: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
2: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
4: A la ràdio la cosa ha evolucionat i
5: segueix-nos i et connectaràs amb el que passa al teu costat.

0: en la varietat i el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència.
2: Mira, filla, veus aquest mapa? Doncs nosaltres som aquí.
3: I si el món és tan gran, com és que ens coneixen a tot arreu?
4: El govern de la Generalitat té una xarxa de delegacions a l'exterior que representen Catalunya al món. Les delegacions del govern serveixen per enfortir els lligams polítics, econòmics, socials i culturals amb altres països i ajuden a fer que Catalunya sigui coneguda i reconeguda arreu del món.
2: Però, filla meva, on vas amb aquesta motxilla?
3: A mi també m'han vingut ganes d'explicar-me al món.
4: Més informació a exteriors.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: La gent de Ràdio Vilasacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.

0: abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Imagina, crea, sorprèn-te. Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
2: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que

0: pateixen el trastorn intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.
1: Plau-me avançar per un jardí desert. Quan creix l'ombra dels arbres gegantina, vegent sota el ramatge que s'inclina, com, lluny, blaveja l'horitzó entreobert, veient muntanyes de contorn incert, i en la pols d'or en què la llum declina, daurada vagament qualque ruïna dins la planura que en la mar despert. Plau-me veure de marbres rodejat l'estany on neden sobre l'aigua pura vells signes de plomatge immaculat. I plau-me omplir la quietud obscura de mon cor amb la triple majestat de la història, de l'art i la natura.
2: I ara demana un desig.
3: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: d'estiu, refresca't com mai.
1: Aquabrava.
0: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
1: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
0: A Aquabrava.
2: Què necessites avui? Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
3: Telepizza.es.
2: Telepizza.

0: la sacra. Lletres d'or, amb Blanca Busquets. És un gran exponent del romanticisme alemany. Johann Wolfgang von Goethe va néixer a Frankfurt l'agost del 1749 i va estudiar dret a Leipzig, on es va enamorar de la filla del propietari d'una taverna que ell freqüentava i que li va inspirar les primeres obres teatrals en vers. Després va tornar a Leipzig i va acabar a Weimar. També va estudiar filosofia ocultista, astrologia, alquímia, mineralogia, geologia, osteologia i unes quantes coses més. També escrivia, i tan bé que és un referent de les lletres universals. Va conèixer el filòsof Herder, que el va influenciar i li va ensenyar a apreciar les obres de Shakespeare. Goethe va escriure tragèdies a l'estil de Shakespeare i també, després d'un desengany amorós, les desventures del jove Werther, posteriorment model de moltes narracions romàntiques europees. Es va prometre amb la filla d'un banquer, però no li van acabar de fer el pes ni la seva família ni els seus amics, perquè li coartaven la creativitat. Així que ho va deixar estar i es va traslladar a Weimar, on va viure fins a la seva mort, on va tenir més amors i on combinava els seus treballs científics amb la literatura. Va fer amistat amb la dona d'un alt càrrec i per ella va escriure diversos poemes, com la balada «El rei dels elfs». Va compondre llavors algunes de les seves obres més famoses i va ser el 1808 quan va imaginar-se un jove anomenat Faust que es venia l'ànima a un tal Mefistòfil que no era de fiar.
1: Dues ànimes imperen dintre meu i cadascuna desitja desprendre's de l'altra. Una gasta un amor apassionat que mai es cansa. L'altre aspira a transcendir les boires terrestres, buscant regnes de la més alta estirp.
0: Goethe va morir el 22 de març del 1832. Abans, però, va fer sobre Faust un treball suplementari i un poema dramàtic. Ho va arrodonir tot amb altres assaigs i poemes lírics. Deduïm que era molt enamoradís perquè va tenir unes quantes relacions amoroses més que fins i tot li van inspirar novel·les. Finalment, però, hi va posar seny, a la seva manera, i es va casar amb una dona amb la qual ja havia tingut 5 fills. Feina feta no fa destorb.
2: La comunicació és fonamental. I per això seguirem treballant per una comunicació òptima i efectiva. Sempre hi som.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: Què dius ara?
3: Sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des d'on el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
2: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
1: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
3: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
1: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit. La xarxa de comunicació.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: Savoir vivre.
1: La dolce vita.
2: Cariwampo.
3: Saudade.
4: Soulivacant.
5: Deseo.
6: Pri d'aventure.
7: Wanderlust.
8: Hi ha tantes maneres de descriure aquest sentiment, però és millor experimentar-lo en viu. Comença el viatge i simplement deixa que les teves expectatives s'enlairin. Hora per a nous horitzons.
9: Say yes to the world.
10: És Radio Vilasacra. És clar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor anirà acompanyada de pols en suspensió.
2: Intentar anar hidratat, barret, protecció, coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
1: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
3: Nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
1: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: fum és fatal. El fum del tabac és tòxic. Benzè, arsènic, amoníac, nicotina, DDT, plom, butà, metanol, quitrà. El fum del tabac conté més de 4.000 components altament tòxics, fatals per a vosaltres i per als altres. Qualsevol exposició al fum del tabac suposa un risc per a la salut. Deixeu l'insecticida, el poloni 210, l'arsènic. Deixeu el tabac. Teniu dret a respirar un aire net. Promoveu els espais sense fum. Si fumeu, eviteu exposar els altres al fum del tabac. Protegiu la família. Eviteu fumar en llocs tancats, a casa i al cotxe. Voleu suport per deixar de fumar? Demaneu visita al vostre centre de salut. Truqueu al 061 CatSalut Respon i us ajudarem a deixar de fumar. També us poden ajudar a la farmàcia, a la unitat de salut laboral o a la visita d'atenció especialitzada. Agència de Salut Pública de Catalunya.
1: Toc, toc. Connecta't al territori.
2: Volem compartir petons que connecten.
3: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
2: Connectem petons.
4: El secret de l'amor. Manuel, 78 anys. Maria Teresa, 72 anys. 42 anys casats.
5: A ell li agrada molt el futbol, és del Barça. I jo, pues, clar, si ell anava al Barça, jo em quedava a casa. A mi no m'agradava. Llavors, el que vam fer és fer-me a mi també, fer-me sòcia, encara que no m'agradi massa. Anàvem en un altre matrimoni, llavors, pues, aquell matrimoni tenien dos nens i anàvem tots. Nosaltres parlàvem de lo que volíem i quan marcava el Barça dèiem, ja el veurem a la tele, nosaltres dues. Però bueno, els homes disfrutaven i nosaltres explicàvem tot lo de 15 dies i passàvem la mar de bé. Quan era de nit ens anàvem a prendre alguna cosa, bueno, ens mudàvem, sortíem i ens ho passàvem força bé. Llavors, clar, va arribar un moment que tant Barça, tant futbol, jo deia, escolta, Manel, a mi m'agradaria també, m'agraden el teatre, m'agraden el Robert Trotes, m'agrada el patinatge artístic, i jo no veig res de tot això, només veig futbol. I diu, pues ara aniràs, la meva veïna de baix, com que també li agradava tot això, el marit no, doncs llavors ens pagava l'entrada a les dues i ens anàvem les dues de tot això i ens portàvem les iaies. I havíem anat a patinatge artístic i llavors jo deia, ara estic a gust, veig el Barça, però també veig coses que m'agraden. I a poc, pues, les coses que m'agraden les he anat fent també.

0: I parlant d'emocions.
1: 8.
0: Parlem de música.
2: Brots de ciència, amb Anna Oliver. Per què comunicar la ciència? Com s'hauria de comunicar? On resideix la importància de transmetre el coneixement científic? És una bona opció fer-ho a través dels mitjans de comunicació i a través de la ràdio? Potser ho podríem respondre tot simplement plantejant-nos la següent qüestió: de què serviria investigar si no en compartíssim els resultats? Si no expliquéssim els descobriments científics i les seves aplicacions pràctiques a la societat, no podríem contribuir a promoure el desenvolupament industrial ni els avenços socials, de manera que la recerca científica perdria la seva raó de ser. Creus que tindries un telèfon mòbil a les mans o una televisió davant del sofà si no fos per la ciència? Que tindries una nevera a la cuina, un simple calendari o un ordinador, una aixeta, medicaments, la mateixa ràdio que estàs escoltant? Explicar i compartir l'aplicació pràctica de la ciència és la que ha fet possible tots aquests invents que ens fan la vida més fàcil. Perquè només compartint és possible col·laborar i només col·laborant sumem els esforços necessaris per trobar solucions als problemes que tenim i que tindrem. L'impacte del món científic a la vida quotidiana dels ciutadans és innegable. La recerca, la innovació i les noves tecnologies influeixen enormement en els àmbits econòmics, socials, polítics i fins i tot ètics de les societats modernes. Els governs hi han de prestar atenció a l'hora de prendre decisions, però no ho poden fer si no els hi comuniquem. La ciutadania no ho pot reclamar si no ho coneix. Qualsevol canal comunicatiu, doncs, qualsevol mitjà de comunicació, si s'utilitza bé, és bo i adequat per parlar de ciència. És imprescindible acostar-la a tothom, ja que ens convida a conèixer, ens convida a dubtar. És la base de qualsevol pensament crític i escèptic, i gràcies a ella és molt més difícil que ens enganyin. Estem en una nova era, una era de moltes dades amb veritats molt manipulables, que donen peu a tot tipus d'interpretacions i orientacions segons els interessos de qui les exposi. Per això és tan important conèixer i entendre la realitat de forma racional i a través del coneixement verídic, és a dir, res de fake news. Tot el que s'afirma des del món científic ha estat estudiat, discutit i comprovat pels experts, i tot el que es confirma des de la ciència està recolzat per proves. Són veritats objectives. Per això és vital que comuniquem, que divulguem, i fer-ho amb un llenguatge amè, potser a través d'experiències, històries, espectacles. Aquí és on entra la feina d'un divulgador científic i dels mitjans de comunicació. La ràdio ens permet explicar històries que amaguen molta ciència i donar llum a temes difícils d'entendre per la majoria. Temes que sovint són imprescindibles si volem afrontar els reptes de futur que tenim com a societat. Estem parlant del canvi climàtic, la contaminació de l'atmosfera, les noves energies, la invasió dels plàstics, la desaparició de les platges, el transport, la falta d'aliment, les sequeres i la manca d'aigua potable, les extincions massives, la desaparició d'ecosistemes sencers, la insostenibilitat del nostre món modern. Malauradament, la necessitat de la comunicació científica moltes vegades segueix sent una qüestió d'opinions, però per nosaltres és la clau que demostra el compromís social dels investigadors cap a la ciutadania, un requisit que no s'hauria de complir només en ocasions, sinó sempre. Contents i orgullosos de poder-vos acostar a la ciència que fem, desitgem que la nostra divagació d'avui us doni peu a reflexions ben interessants.

0: És l'hora del pati.
1: Llançà acollirà la cinquena edició de la trobada jove comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.

0: Si busques autenticitat,
1: Ràdio Vila-Secret. Ràdio Vila-Secret.
0: Ràdio Vila-Secret. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
2: La vida és dura i el verb disfrutar, per més que es faci servir, no el recull el diccionari normatiu. Si el dieu oralment, no cometeu cap pecat. Però en català també tenim opcions col·loquials que poden funcionar. Bé, sobretot un verb del sud del Principat, del País Valencià i de les Illes. Més estès, impossible. Parlem del verb xalar. Aquest verb té un origen incert. Probablement ve de l'italià xaliare, passar-s'ho bé. Disfrutar no es pot traduir alegrament per passar-s'ho bé o gaudir, perquè cal tenir en compte la informalitat del registre. I quin verb cobreix aquest registre informal? Xalar. Com hem xalat avui a la piscina. Feu-nos servir i feu una difusió amb naturalitat, no per imitar cap accent, perquè llavors us n'estareu burlant. Amb el mateix significat també hi ha altres expressions més col·loquials, com ara passar-s'ho bomba, passar-s'ho pipa, passar-s'ho de conya. M'agrada especialment de conya, perquè de conya ens ve de cony. I què voleu que us digui? Per fi s'associa el cony a un sentit positiu i no al conyàs.
3: De ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vila-Sacra, només Radio Vila-Sacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
4: La Municipal.
5: Propostes en xarxa.
6: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre la història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mh

L'ull és un dels òrgans més fascinants. Són part essencial per la vida i la supervivència de moltes de les espècies que habiten al planeta Terra, sobretot les que ho fem sobre la superfície. De fet, en els humans, els ulls són un dels òrgans que s'han desenvolupat més i per això un 50% de la informació del nostre entorn la percebem gràcies a la nostra visió. Els ulls tenen aproximadament 125 milions de bastons que ens ajuden a veure formes i 7 milions de cons que diferencien els colors. Això fa que l'ull humà sigui capaç de distingir fins a 10 milions de colors. És clar que després depèn del nostre cervell interpretar-los correctament. Els ulls parpellegen, de mitjana, 17 vegades per minut. Això equival aproximadament a unes 14.000 vegades al dia i 5,2 milions en un any. Curiosament, ho fem amb més freqüència parlant que llegint un paper. Els ulls de l'home són mig mil·límetre més grans que els de la dona i aquests primers estadísticament són més propensos a desenvolupar daltonisme, mentre que les dones són més propenses a desenvolupar la miopia.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Qui té un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
2: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilar. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu a mia fatró Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig, el meu pobre os de peluig, és tan vell que tot és cruix. M'és igual, però jo me l'estimo. Nou o vell, és el meu nino.
1: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper Embaladits. Adéu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els dos cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
2: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
3: Jo també he vingut a banyar de petit.
4: I Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
5: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
6: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco, como los pies. Algo otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
2: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: jo, Quim Mas Ferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Les coses d'una altra manera.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: Existeix una metàfora molt coneguda en les ciències socials anomenada Boiling Frog, la granota bullida. La premissa és senzilla. Si poses una granota dins d'una olla amb aigua bullent, saltarà immediatament per salvar-se. En canvi, si la poses en aigua freda i vas augmentant la temperatura a poc, no percebrà el perill fins que serà massa tard. Aquesta metàfora s'ha utilitzat sovint per descriure la incapacitat de les persones i de les societats per reaccionar davant de problemes que creixen de manera gradual. Podríem aplicar-la a moltes realitats actuals, la crisi de l'habitatge, l'auge de l'extrema dreta o l'emergència climàtica. Avui, però, la voldria fer servir per parlar d'una notícia que aquesta mateixa emissora explicava aquest cap de setmana. Palamós i Roses preveuen rebre 72 creuers l'any vinent. Segons el sector, aquesta activitat generarà un impacte econòmic de prop de 7 milions d'euros i, a més, contribuirà a desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava. I és aquí on apareix el símil. La granota és l'economia de la Costa Brava. L'aigua que s'escalfa lentament és la idea, cada vegada més assumida, que desestacionalitzar el turisme equival a diversificar l'economia o a millorar-la. Però no és el mateix. Allargar la temporada turística no vol dir reduir la dependència del turisme, vol dir simplement dependre'n durant més mesos l'any. Mentre celebrem l'arribada de més creuers, més visitants i més activitat fora de temporada, continuem deixant en un segon pla altres sectors productius que podrien donar estabilitat i futur al territori. I així és com l'aigua continua bullint, perquè augmentar el nombre de turistes, encara que sigui repartint-los durant més mesos de l'any, no resol el problema de fons, la dependència excessiva d'una sola activitat econòmica. Al contrari, l'aprofundeix. I quan una economia depèn gairebé exclusivament del turisme, arriba un punt en què aquest mateix sector ja no pot donar resposta a les necessitats del territori, ni a l'accés a l'habitatge, ni als salaris, ni als serveis públics, ni a la qualitat de vida del qui viu tot l'any. Potser la pregunta no és com podem tenir turisme durant més mesos, sinó què passarà quan descobrim que hem passat dècades escalfant l'aigua sense construir cap alternativa real.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Això!

0: Ja saps què vols estudiar? Vols aconseguir una beca per a universitats internacionals? Informa't al web unidream.es o trucant al telèfon 650 88 27 32. Programa gratuït d'orientació universitària per a escoles i alumnes. Més de 12.000 alumnes ja han confiat en Unidream.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: M'han dit una dita que han dit que he dit jo. Eixa dita jo no l'he dit. I si l'haguera dit, estaria més ben dita que la dita que han dit que he dit jo.
3: Digues la dita que diuen que has dit.
2: En cap, cap i cap, que Déu en Déu deu.
4: Si qui Déu deu diu que Déu deu, diu el que deu i deu el que diu.
3: Diu qui?
2: Diu jo.
5: Diu sí.
3: Diu tu.
2: Diu qui?
5: Diu jo.
3: Diu no.
2: Diu ah. Yeah, yeah, yeah.
6: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta.

0: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 59 08 55.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans, amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

0: Anem a conèixer una mica més la marca de garantia que agrupa productes de l'Empordà, impulsada pels dos consells comarcals.
1: Veure més.
0: Olga Rodríguez, quan vulguis.
2: Productes de l'Empordà és una marca de garantia que funciona des de fa anys i que certifica que aquests productes estan produïts o elaborats, transformats i envasats a les dues comarques, l'Alt i el Baix Empordà. Hi trobem des de carnisseries, el gremi de flaquers artesans, a la confraria de pescadors de Palamós. Hem parlat amb alguns d'ells i ens han explicat en què els beneficia portar el segell de la E d'Empordà. Josep Clausell és cultivador d'arròs de pals.
3: Sempre tenir una categoria més, jo crec que ens beneficia a tots, no? Vull dir, ja per si l'arròs de pals és conegut, de per si l'arròs de pals doncs, té un gust diferencial, però sí, home, sempre és important perquè llavors pots anar inclús, doncs, a altres indrets, fires i llocs que realment doncs poden veure la gent la marca de garantia que tenim.
2: La qualitat del producte i, a més, el reconeixement que otorga la marca fa que els productes amb la E d'Empordà tinguin més sortida fora de la seva comarca. Ho ha explicat Manel Mercè, productor de recuit.
4: La marca Empordà ven molt, no? Quan anem a Barcelona i portem un producte de l'Empordà, doncs la veritat que la gent, a part que és bo, doncs té més ganxo, no? També.
2: Els productes Empordà es poden classificar per productes frescos, com la gamba de Palamós o la ceba de Figueres, i elaborats, com els brunyols de l'Empordà, el recuit o la poma de Rellenu. Per aconseguir aquesta etiqueta, els productes han de passar uns controls de qualitat. Josep Clausell.
3: Que el producte sigui fet, elaborat i envasat aquí a l'Empordà. I després, doncs, per donar fe doncs, en el client, doncs, nosaltres tenim contractat una empresa externa que ens fa, doncs, ens ve a recollir mostres del nostre cereal i ells doncs, ho comproven en el seu laboratori i ens certifiquen que realment és un producte d'aquí de l'Empordà i de qualitat.
2: Aquesta iniciativa la impulsen els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà, que contribueixen en la promoció del producte i també garanteixen als consumidors la seva qualitat.
0: L'últim o dels últims en afegir-se en aquesta marca productes de l'Empordà són els de la poma de Rellenu, de Vilabertran. I la poma de Rellenu la impulsen sobretot les voluntàries, sobretot de l'associació El Ciprés, que organitzen cada any la fira d'aquesta poma de Rellenu a Vilabertran. Mira, hola.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal? Per què heu considerat que seria bo estar sota aquest, a l'aixopluc d'aquest paraigües?
5: Ens hem incorporat o hem tingut les ganes d'incorporar-nos en aquesta marca perquè semblava que era un gran interès que el públic mostrava per aquest postre. Llavors l'associació ens reunim sovint i vam voler donar-li un valor afegit en aquest producte. Vam demanar consells a diferents organismes públics i ens varen anar marcant el camí. El que vam trobar més correcte va ser aquest, de la marca de garantia producte de l'Empordà, que està registrat pel Consell Comarcal de l'Empordà.
0: Sí, i com sentíem i sabem, perquè no ens donin gat per llebre, s'han de seguir unes passes i uns controls.
5: Exacte. Nosaltres, per poder arribar en aquest procés d'aquesta marca, vam tenir que elaborar un projecte on definíem específicament el nostre producte i aquest producte cada any és analitzat per el laboratori que ha concertat el Consell Comarcal.
0: Clar, Empordà, el que és la marca Empordà, ja està tan mitificada i des de fa tantes dècades, no sé si segles, que ja atrau de per si, no? Ens explicava un company d'un altre, un sector productiu d'aquí de la zona, que quan fan fires a Barcelona literalment es treuen de les mans, no?, els barcelonins, aquests productes. Vull dir que això ja està fet, això ja es té.
5: Sí, ja atrau la gent. Llavors, tots aquests productes que formen part de la marca són productes que són elaborats a la mateixa comarca. A veure, ha de ser elaborat aquí, ha de ser registrat, ha de tenir uns antecedents, ha de tenir un procés d'elaboració i una producció tota de l'Empordà.
0: Per entendre'ns, i parlem ja de la poma del Rellenu i expliquem una mica aquestes postres tan antigues i tradicionals de la zona per qui no les conegui. Aquí hi ha la poma, evidentment, que ha d'estar cultivada a la terra, al
5: sí,
0: país.
5: Sí, sí. Nosaltres la comprem a l'Empordà. La comprem, és produïda a l'Empordà. I els productes que està farcida, perquè es treu el cor de la poma i es farceix, doncs són tot productes de la terra i productes propers. I fins i tot té botifarra dolça, que és un altre producte també que forma part de la marca de garantia. Per tant, tenim dos amunt, per dir-ho d'una manera.
0: La poma aquesta després, aquest relleno, a banda de la botifarra, quins altres productes hi van? És una... va una mica així improvisadament cada mestressa o no? Té la seva, les seves lleis.
5: A nivell personal, cada mestressa posa els seus ingredients, però més o menys tothom pot posar el mateix. Pots variar d'un carquinyoli a una teula, però més o menys els ingredients del tap, que es diu, que és el farcit, són o botifarra dolça, que hi ha gent que no n'hi posa, tot ho fa amb galeta. Nosaltres posem botifarra dolça, galeta, llimona, anís, ou, i què ens deixem?
0: Pinyons?
5: Pinyons, ho podem posar a la salsa, sucre, sí, i ametlla. Vale? Tot això picat, es treu el cor de la poma i s'omple. Llavors, aquest tap s'enfarina una mica, poquet, i es fregeix el que és la part del tap, perquè no caigui. El very low s'estufa i no cau. Llavors, això es posa en una cassola i es cou amb sucre torrat, com si fessis un flam, que has de fer el sucre torrat, doncs has de posar sucre torrat amb aigua i les pomes a dintre amb el tap per món, vale? I llavors aquí has de posar llimona i canyella. I ara aquí ve el procés de cocció, aquí comença el procés de cocció. Fins ara és elaboració. És un procés llarg, eh? Llavors has de fer-los bullir una miqueta, tapar-los i tancar el gas, i l'endemà tornar-hi. O sigui, és una...
0: Doble ebullició.
5: Bueno, no és doble, és triple i quatriple, perquè és el de matí, se fa una mica, al migdia també, i al vespre també, i durant dos o tres dies, fins a aconseguir una marmelada, una confitura. Això és la verdadera poma de relleno. Hi ha molta gent que també les fa al forn, però no s'aconsegueix el confit ni el suc bé espès tal com s'ha d'aconseguir.
0: Carai, santa paciència s'ha de tenir,
5: santa
0: no?
5: Santa paciència, sí.
0: No, el que deies tu, la gent de l'associació sou voluntaris, voluntàries, és a dir, no sou una empresa que comercialitzi la poma de relleno.
5: No som una empresa, però aquesta fira es pot portar a terme gràcies a un grup de molt nombrós de mestresses de casa i gent del poble que venen a ajudar-nos a fer-ho, perquè l'associació ho podem organitzar, ho podem coure, però elaborar no es pot elaborar, una associació no pot elaborar això.
0: Sí, sí. I seria una bona idea per a un emprenedor? Veus,
5: sí,
0: veus
5: que seria
0: algú
5: una
0: s'hi podria dedicar?
5: Sí, perquè el ser registrat, pues, si la gent l'estima aquest postre. Nosaltres només el fem una vegada a l'any, el dia de la fira i prou.
0: De la poma del relleno i també del producte d'horta de Vilabertran,
5: sí,
0: que impulsen des de l'Associació dels Xiprers. Unes postres antigues que ara ja sabeu com fer-les i que formen part d'aquest paraigües dels productes de l'Empordà. Doncs Elvira Duch, moltíssimes gràcies i ja ens acostarem.
5: Vale, molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, adeu.
5: Adeu.
1: Però que maca, Radio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
2: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
1: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
3: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
1: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

i segueix parlant d'un desengany amorós a la platja, amb una dona que defineix ingrata, que suposem també cubana. I tanmateix, això ens fa suposar que qui canta el tema és un home. Seguidament s'acomiada de Cuba i de les seves platges, a qui atorga la seva excel·lència tant a terra com a mar. S'acomiada deixant clar la seva estima per l'illa, que el va veure néixer. Cuba querida, l'anomena. Ho diu i ho repeteix.

A la segona estrofa ens diu que es troba al mar. Suposem que en un vaixell, abandonant l'illa, plorant, però plorant de plaer. No sabem per què el plor és de plaer. Potser per la llibertat sentimental que l'allunya de la dona ingrata que li va trencar el cor. Com es diu, però, un clau treu un altre clau i ben aviat el vaixell coneix una altra dona que d'ell diu que s'ha enamorat i ell la consola quan la veu plorar. Com a bon i educat cavaller, la consola, l'ajuda, se'n preocupa.

Tot seguit trobem la tornada de l'Havanera i aquí ens mostra el seu nou i joiós estat sentimental, deixant enrere el desengany passat, tot declarant-se a la noia que acaba de conèixer.

Finalment, aquesta habanera acaba amb una reflexió final en la que el protagonista d'aquesta història expressa el seu amor per Cuba, per les seves arrels, quan diu que per viure necessita l'amor de Cuba, l'amor que ara, lluny, té l'amor de Cuba, és a dir, l'amor d'una cubana.

0: Martí Bacardí, què ens en dius de l'havanera Cuba querida?
1: Bon dia, company. Aquesta havanera és d'aquelles que admeten diferents lectures, però jo et comentaré el meu punt de vista personal. A veure si m'entens. Per mi aquesta havanera ens presenta per un costat l'amor patriòtic d'un home que ha de deixar la seva terra. Agafa el vaixell i ho fa en un mal moment, ja que ha estat víctima d'un desengany. Què vol dir això? Doncs això ens indica una situació molt dura, ja que està tocat pel fet d'haver de deixar la seva pàtria i a més està tocat pel desengany amorós que ha patit. Està doblement tocat, molt tocat. Però com ja sabeu, la vida també ens porta alegries i en el seu cas ha estat una, o millor dit, dues grans alegries donades les circumstàncies, ja que d'alguna manera pot subsanar els dos problemes anteriors quan s'enamora d'una noia que el correspon i a més la noia és cubana. En resum, s'emporta amb ell l'amor de Cuba, l'amor d'una cubana, un amor que de ben segur l'ajudarà i molt a superar l'enyorança de la seva terra, de Cuba. Al final de l'havanera diu que sense l'amor de Cuba morirà, però ja sabem que això amb la noia del vaixell no li passarà. Visca l'amor i visca Cuba!
0: Martí Bacardí, quin gran comentari! Ets molt gran! Cuba querida, una havanera que de Cuba només ens descriu la bellesa de les seves platges, però deixa molt clar que a la perla de les Antilles també és molt important l'amor.

0: apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa-la!

Houston. Gaudeix. Respira. Respecta. Als parcs naturals, respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa, és aparcar les zones habilitades, és portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai. I ara?

municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol de 11 a 1 del matí la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Agullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar-nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la divulgació.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.

0: secret de l'amor.
1: Antoni, 75 anys. Maria Rosa, 73 anys. 41 anys de casats.
2: El naixement de l'amor, una cosa sèria i formal. Primer és, nosaltres estem casats pel civil, estem casats per l'Església i estem casats, com diem, per nosaltres mateixos. Això ens dona, doncs, una autèntica entesa entre els dos. Per exemple, no discutim mai, i si discutim, ho fem una vegada i no repetim mai més ja la discussió sobre el tema. Economia, per exemple, solament tractem una vegada al mes. Això fa que l'amor hagi reeixit.
3: Jo el que crec és que l'amor és un sentiment que mou el món. Per tant, amb

a mi com a persona, em mou per tot el que és la meva vida. Jo em vaig enamorar molt del meu marit i he cultivat aquest amor perquè arribéssim a l'edat que tenim i encara ens estiméssim com el primer dia. No regalen res.

0: Ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
3: 50.
2: Exacte.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Qué bueno.
1: Hola a tothom. Podem dir tant el fi i com la fi. El fi és la finalitat i la fi és el final. I com recordem una cosa tan simple i alhora tan fàcil d'oblidar com aquesta? Molt fàcil, sabent que els gèneres van creuats. El fi, que és masculí, vol dir la finalitat, que és femenina. I la fi, que és femenina, vol dir el fi.

0: No sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Alarma veïnal al barri de l'estació de Figueres per les bretolades d'un piròman reincident. Ha intentat calar foc a l'entrada del garatge d'un bloc de pisos del carrer Pompeu Fabra. La comunitat de veïns ha denunciat els fets a la Guàrdia Urbana i lamenta que el problema fa mesos que dura i ningú hi posa remei. Detenen dos homes a Castelló d'Empúries que circulaven amb un cotxe robat i una pistola amb 24 bales a dins del vehicle. Els Mossos els van aturar en un control rutinari en veure irregularitats en la matrícula i ara investiguen els fets. La Costa Brava, destí preferit entre espanyols. Així ho assenyala un estudi del comparador de viatges Rastrator, que subratlla que el litoral gironí concentra fins al 10% de les preferències dels viatgers que aquest estiu es mouran dins de l'estat.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
5: I parlant d'emocions...
6: 16.
4: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vila-sacra.
7: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
8: Escolta.
9: I aquí, pues, hace la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
10: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
11: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
12: Tu pots ser part del canvi.
13: Pels amants de les platges, pels amants de la natura, pels amants de la història, pels amants dels animals, pels amants de l'espectacle, pels navegants, pels esportistes, pels de la festa, pels de les emocions fortes, pels musicals, pels pirotècnics, pels que passegen, pels de la pesca, pels de fet a mà, pels gastronòmics, pels que es cuiden, pels shoppers, pels que reformen, pels del quilòmetre zero, pels que es relaxen, pels de piscina, viatgers, inversors, ociosos, pels de carn, peix, verdures i dolços. Hi hagin hagut guerres, crisis o pandèmies, com cada dia, obrirem per tu. Gràcies per confiar en nosaltres. Junts serem més forts. Descobreix tot el que et pot oferir Castelló i Empúria Brava a castellocomerç.com. Associació de Comerciants de Castelló i Empúria Brava.
14: Comença a haver-hi nivell.
15: Ràdio Vila-sacra, 107.0.
5: I parlant d'emocions...
6: 23.
16: Vale.
17: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
18: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Agafa el telèfon i truca.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. Jo considero que encara que una persona estigui de lloguer, té de respectar tot el que hi ha i comportar-se com si fos seu. Jo estic de lloguer, vam trobar aquest baixet de lloguer, i estic perfecta. I estic molt orgullosa perquè tothom que ve, que sap que estic de lloguer, em diu, ai Dolors, que ho tens bé, que ho tens... Tinc tot el que ja tenia en el pis. Vivint de lloguer em considero que és meu, pagant cada mes... i ho respecto com si fos meu, igual, i totes aquestes persones que estan de lloguer i s'enduen quan se'n van, ho han destrossat tot, com jo que tinc un pis aquí sobre, i aquestes se li han endut l'encimera, les tuberies de l'aigua, el que hem pogut, eren marroquins, i no sóc racista, però t'haig de dir una cosa, hasta les tuberies de l'aigua, i llavors encara li demanava el que donem, que jo vaig pagar dos lloguers, en la Generalitat, pagar, demanava encara que li donés això, i deu un any de lloguer. Tu creus que això és benigne, fer una cosa així? Això és vandalisme. Doncs mira, li van treure l'encimera, que la té igual que la tinc jo, i li ha trobat un fogó allà sobre. Esclar, aquest senyor ja es discutia, perquè anem a dir, són dues germanes, una té el pis primer i jo aquesta altra el baixet. Però jo no és que em considero que estic a lloguer, no, jo considero que estic a casa meva i pagant cada mes, doncs jo ho respecto tot i t'ho poden dir perquè venen persones de la ràdio i han vist com ho tinc. Però no és que tingui una cosa a l'altre món, ho tinc ben cuidat, ben d'allò, i això que fan, trobo que això és vandalisme, no és res més. Res més, era això. Un petó.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
5: Repetiràs.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
3: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
2: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.
4: No senties res com a Ràdio Vila-sacra, pel que ens preocupem de fer-ho molt difícil.
5: Sector audiovisual.
6: Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923-24-21 i informa-te'n. Només una unitat per client. El rebràs sense despeses d'enviament per missatger. 923-24-21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 923-24-21.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
2: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a lo que seria el sostre, esquerdes a lo que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
1: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Sentim la comunicació local.
4: Tumba, tumba, tumba.

0: els dimarts a les 11 de la nit.
1: Cada vegada més persones grans milloren la seva qualitat de vida gràcies als ingressos que obtenen del seu pis. Si tens més de 65 anys i un habitatge en propietat, també pots aprofitar-ho. I seguir-hi vivint com sempre. Viu com et mereixes, amb la garantia de gestió vitalici Vivenda. Des de 1998, els de casa, els de sempre.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila Sacra. Ha!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: El destí.
3: El destí. El destí. Bé, m'he volgut assessorar, Xavi. He considerat que el destí, doncs, estava lligat amb el misteri. I, curiosament, la teva proposta i el misteri van prendre forma en el meu cap i trobar la manera de poder parlar avui de tot això. Mira, començaré misteriosament, Xavi.
4: Carai.
3: Sí. Resulta que fa un temps vaig tenir... Tinc un amic que em va confessar uns llibres misteriosos. Bé, jo em vaig interessar i resulta que aquests llibres no es podien comprar a Espanya. Aquests llibres me'ls vaig fer venir de l'Argentina. Tenia un conegut argentí, li vaig dir, si vas a Buenos Aires, ves aquesta llibreria, que es diu Sigal, i m'agradaria que em portessis tota aquesta col·lecció d'aquests llibres. I al cap d'uns mesos, quan pràcticament doncs, ja ni pensava que l'argentí havia de tornar, perquè un argentí no se sap mai quan ve o quan se'n va, veritat.

és jueva, que els llibres són de càbala jueva i que em van ensenyar quelcom meravellós. Em va dir el meu amic que no havia de confessar mai qui era l'autor dels llibres, i quan jo vaig llegir els llibres la primera plana em mana un profund respecte en els seus textos per ser sagrats. Parlaré d'un dels seus llibres, dedicat al que més ha sapigut en aquest món, o un dels que més han sapigut en aquest món, com a personatge, com a símbol místic, sobre el destí. Parlaré avui dels profetes.

0: escolteu. No, no, no.
1: Doncs sí, avui l'Albert ens parlarà dels profetes. Déu-n'hi-do, els profetes. Molt profetes, els profetes, eh? El nom d'algun profeta d'aquests, Albert?
2: Tots els que diu la Bíblia, eh? Profeta Jonàs, Elies, en fi, tots els grans profetes.
1: Parlaven del destí, ells, ja?
2: Endevinaven el destí.
1: Carai.
2: I aquí està la curiositat de com ho podien fer.
1: Com ho podien fer?
2: Ah, aquí estarà lo interessant del nostre programa i la gran revelació, que sí, sí diré, de que els textos que jo he llegit es tracta d'una autoritat amb una de les branques més importants de Càbala que hi han hagut en els últims, les últimes centúries, que es diu Hasídica, aquesta escola de Càbala, que s'origina entre Àustria i Alemanya, crec que sobre el segle XVIII, perquè de Càbala ara, pues, com de fent, tothom diu el que vol i és difícil trobar una bona font. Doncs això sí que vull dir-ho als meus espectadors, els que estan aquí escoltant, doncs que si mai els interessa, doncs, introduir-se dintre del món cabalístic, doncs jo no conec la magnitud d'aquest món, però els hi recomano, doncs, aquesta escola, que per cert, doncs, he trobat d'una serietat impressionant, eh?
1: I ens faràs...
2: Sí, us faré, doncs, us diré, jo crec que estaré tu, Xavi, mateix, et quedarà sorprès, de que primer de tot sapigueu el que és la Bíblia i després, doncs, raonar o va explicar el que representa un profeta dintre d'aquest món bíblic. Doncs la primera, el que teníem que tenir entès primer és de que la Bíblia, curiosament, no és aquest relat literari que explica unes històries, que aquestes històries són simbòliques i, doncs, fan imaginar, inclús, esclar, aquesta part desconeguda, sinó que, curiosament, el més important de la Bíblia, explica la Càbala, és la seva construcció. Què entenem per construcció? Doncs de quina manera resulta ser que el mateix relat origina, fixa que curiós, Xavi, una espècie de organisme molt semblant a el que avui, doncs, s'explicaria en el fenomen, doncs, atòmic, o possiblement hasta en el genoma humà, veritat. O sigui, és un encadenament de relats que expliquen essencialment de què estem fets i d'on possiblement venim i quin és, en el nostre moment, en la nostra vida, la posició que tenim amb tot aquest engranatge, que la nostra vida només representa la part visible pels nostres ulls i que

0: estava desconeguda en el moment abans de néixer i que estarà o és desconeguda per nosaltres en el moment que hi haurà després del morir.
1: Però, a veure, des del teu punt de vista, i tu que, per el que entenc, has estudiat amb força atenció la Bíblia, què és la Bíblia exactament?
0: És el que t'acabo d'explicar.
1: Sí, però és que no ho entès. Torno-m'ho a repetir d'una manera més callejera. Jo soc del carrer, jo soc molt del carrer. Ho necessito entendre més fàcilment, perquè sense complicacions. Què és la Bíblia?
0: La Bíblia es veu que és una totalitat i que amb aquesta totalitat de lo que explica no es pot dir mai que primer va ser això, després va ser l'altre. Diu que per nosaltres sí que hi ha un temps, però que resulta ser que dintre de lo que desconeixem no existeix aquest temps. I la Bíblia està expressant, doncs, aquesta cosa esotèrica que hem dit abans, que no és aprensible, però que en cada personatge de la Bíblia pots identificar aquest moment de la teva vida o un altre moment de la teva vida i trobar-hi la resposta de lo que és la teva existència.
1: Bueno, a veure, t'ho preguntaré d'una altra manera. És la Bíblia la paraula de Déu?
0: La Bíblia... Oh, quina pregunta més bonica m'has fet, Xavi. Mira, la Bíblia... Resulta ser que els hebreus tenen una saviesa, doncs, mil·lenària. I una de les coses que fan és dir-li en aquest nom que acabes de pronunciar, Déu, Yahweh. Són quatre consonants en hebreu, sense cap vocal intermitja, el que obliga a cada persona que pronunci el nom a no ser exacte. D'aquesta manera no podem dir com és Déu, perquè Déu és desconegut. Els hebreus contemplen a Déu com a una paraula i no com a una entitat, que això és hel·lenístic. Van ser els grecs que van dir i li van donar forma, i encara nosaltres hi veiem aquest Déu d'allà de la Capella Sixtina que agafen a l'home. Tot això és imaginari, és una fantasia humana.
1: Yeah. Complicat, però en parlarem largo i tendido del tema, perquè el tema, no sé si en aquí la Bíblia i el destí tenen relació, i entre les moltes coses que tenim, parlarem també d'això. El xou de l'Alexandre Xou.

0: tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
0: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.

0: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
2: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Bon dia, déu-n'hi-do la xafogó amb la qual despertem aquest dijous a les comarques de Girona. Estem parlant de temperatures que volten als 25 graus a hores d'ara a molts indrets, fins i tot de l'interior. Hi ha hagut algunes mínimes al Ripollès, per exemple, fins i tot a la Cerdanya, que no han baixat gaire dels 20 graus les últimes hores. Per tant, amb el talàs d'aire càlid que tenim és brutal i també amb aquesta humitat que és molt i molt elevada. Al llarg d'aquesta tarda, temperatura que tornarà a arribar fàcilment als 37-38 graus, però ja no seran els 40-41 que teníem ahir a la vall del Fluvià o del Ter. Per tant, molta calor, però ja no tan extrema com ahir. També arran de mar la humitat continuarà sent de cal ample, molta humitat que farà que hi hagi moltíssima xafogó i amb alguns núvols que sí que aquesta tarda sobretot acabaran deixant algunes tempestes més importants, especialment a l'Alt Ripollès i també al voltant del massís de l'Albera. Independentment, aquest matí algun ruixat entre la Cerdanya i el Ripollès. N'estem pendents a la xarxa.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: I parlant d'emocions.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 66. Ara farem un petit experiment.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: A l'Alt Empordà.
2: Que parla de ràdio.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres per somiar.
1: Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books. Recomanat a partir de 9 anys.
0: Llibres per somiar.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Mama!
4: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'emblemàtic cinema Trufó de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
2: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
3: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
4: I estic sorpresa, suposo que fins que no renomin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
2: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Trufó era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
5: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Informació sí. Menjar-me el coco tot el matí no cal. Gràcies.

La seva salut li preocupa? Molt? Normal o poc? Creu vostè que la majoria de les persones es preocupen de la seva salut? Vostè fuma, beu alcohol, o vostè fa exercici o algun esport? Salut, diner o mort? Tria una.

El xou de la Xandi Xou. Una nova il·lusió. Una creació que només serà teva. Una atmosfera per viure, per sentir, per gaudir del teu espai. La forma i el contingut han trobat l'equilibri.

La salut és alegria, deia un que en sabia. I molt hauria de saber per poder-ho dir també. Salut i viure bé, jo res més demanaré, deia un que ara mateix no sé com es diu de bé. Salut a l'hora de brindar. Salut al riure. Salut al dir adéu. Salut al dir hola. Salut com un desig permanent que ansia tota la gent. Que sigui sempre amb salut i més...

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, déu-n'hi-do la xafogó amb la qual despertem aquest dijous a les comarques de Girona. Estem parlant de temperatures que volten als 25 graus a hores d'ara a molts indrets, fins i tot de l'interior. Hi ha hagut algunes mínimes al Ripollès, per exemple, fins i tot a la Cerdanya, que no han baixat gaire dels 20 graus les últimes hores. Per tant, amb el talàs d'aire càlid que tenim és brutal i també amb aquesta humitat que és molt i molt elevada. Al llarg d'aquesta tarda, temperatura que tornarà a arribar fàcilment als 37-38 graus, però ja no seran els 40-41 que teníem ahir a la vall del Fluvià o del Ter. Per tant, molta calor, però ja no tan extrema com ahir. També arran de mar la humitat continuarà sent de cal ample, molta humitat que farà que hi hagi moltíssima xafogor i amb alguns núvols que sí que aquesta tarda sobretot acabaran deixant algunes tempestes més importants, especialment a l'Alt Ripollès i també al voltant del massís de l'Albera. Independentment, aquest matí algun ruixat entre la Cerdanya i el Ripollès. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. S'apliquen filtres automàtics al contingut i als comentaris per ajudar els joves a veure coses aptes per la seva edat. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 de Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre a l'Oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.
2: Ràdio i la Sacra d'Àlex.

0: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Saps que hi ha malalties dels ulls que no donen símptomes però poden ser greus si no es diagnostiquen i tracten a temps? Consulta el web imo.cat, la millor garantia per als...

0: Fem salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
2: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
3: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Radio Vilasacra.cat.

0: una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
1: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
2: Avancem junts.
3: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
4: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.
7: Hortosa Empordà.
8: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
7: La millor qualitat, el millor preu.
8: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
7: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
8: També al telèfon 972 50 56 76.

0: És el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.
1: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Les coses d'una altra manera. Acosta't.
3: Yee-haw, that's like a...

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Denuncien un camioner per llançar una cigarreta encesa a l'autopista AP7 a Lles. El conductor va quedar finalment detingut per trencar una ordre d'allunyament per violència de gènere. Com diem sempre aquí, hi ha cervells que no tenen remei. Els pisos a la Costa Brava s'encareixen fins a un 69% en 5 anys. Calonge i Sant Antoni, Palamós i Roses ja superen els 300.000 euros de mitjana per un pis d'uns 80 metres quadrats i el futur no promet millores. El festival Poem Estiu farà vibrar l'Empordà amb poesia, violí i dansa. Per aquesta 16a edició, dedicada als poetes Blai Bonet i Josep Piera, s'han programat 6 vetllades del 17 de juliol al 9 d'agost a Campmany, Darnius, Agullana i el celler La Vinyeta, a Masarac.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ringuin, ringuin, super ringuin.
2: Som aquí.
3: Ràdio Vila Sacra.
2: Obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
5: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
8: Gràcies.
4: Gràcies.
7: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
2: Ràdio Vila Sacra, senzillament.

0: favorites?
1: Sí!
2: Oye, ¿quieres un mensaje? Wow!
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: WhatsApp.
5: Probablement no hi ha un millor moment per a la satisfacció de la feina que has fet, fas i faràs. Recordeu, un valor sovint enyorat. I no, mai oblidarem cap dels que van empènyer la nau des del primer moment. Avui també hi sou. Moltes gràcies per haver remogut tants i tan bons sentiments. Visca la ràdio i quin munt de variades i bones sensacions em venen al cap. És un reconeixement col·lectiu difícil de superar i tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit ja situa exactament el món concret que hem reconegut com a propi. I comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar.
6: Participa amb nosaltres.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
6: Repetiràs.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilassar.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Tanca els ulls.
4: Anar amb bici a l'escola s'ha convertit en el nostre moment del dia preferit. Anem al nostre ritme, sense presses, observant, enraonant. I el Marc arriba a l'escola despert i content.
5: Estalviar temps i guanyar moments. Amb bici, anem bé.
6: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
7: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
6: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
5: Bon dia, déu-n'hi-do, la xafogó amb la qual despertem aquest dijous a les comarques de Girona. Estem parlant de temperatures que volten als 25 graus a hores d'ara en molts indrets, fins i tot de l'interior. Hi ha hagut algunes mínimes al Ripollès, per exemple, fins i tot a la Cerdanya, que no han baixat gaire dels 20 graus les últimes hores. Per tant, amb el talàs d'aire càlid que tenim és brutal i també amb aquesta humitat que és molt i molt elevada. Al llarg d'aquesta tarda, temperatura que tornarà a arribar fàcilment als 37-38 graus, però ja no seran els 40-41 que teníem ahir a la vall del Fluvià o del Ter. Per tant, molta calor, però ja no tan extrema com ahir. També arran de mar la humitat continuarà sent de cal ample, molta humitat que farà que hi hagi moltíssima xafogó i amb alguns núvols que sí que aquesta tarda sobretot acabaran deixant algunes tempestes més importants, especialment a l'Alt Ripollès i també al voltant del massís de l'Albera. Independentment, aquest matí algun ruixat entre la Cerdanya i el Ripollès. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil amb declaracions a 3Cat Info.
2: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
1: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra. Simplement brutal.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: Aquells que ho feu perquè us cau bé el venedor.
1: Què tal, Manel?
0: O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
1: Ben jugat!
0: Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: I parlant d'emocions.
1: 48.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
6: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot, xano, xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
5: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
3: Adeu!

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Sempre has estat el més formidable. Per això amb tu, dia a dia, t'has guanyat les simpaties. I t'he de confessar que a mi m'agraden els locutors que són afables i són molt senyors, que l'audiència saben tractar i amatents en saben escoltar. I per coses com aquesta és que la ràdio, ai, la ràdio ens enamora. T'enamora tu, m'enamora a mi, els oients ens enamora. Tothom t'espera i per molts anys hi has brandat la senyera i el pensament sempre tindrem joiosament.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Repetiràs.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Joder, com se lo flipen, nen.
4: Ah, mira.
5: Informació, música, entreteniment.
6: Comença a haver-hi nivell.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
0: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
1: El sol de la ràdio.
2: I parlant d'emocions.
3: 57.

0: El va el tema d'aquest matí.
1: Bon rotllo, bon rotllo.
2: Sí, sí, bon rotllo, una... Bueno, la veritat és que ha sigut un matí...
3: Podíem fer cada setmana, això? Cada un dia...
0: Cada setmana? No, cada dia podem fer-ho. Cada dia, i a més, de la millor manera possible.
4: A poc i bona lletra.
0: Doncs perfecte. Perfecte, perquè estàs en sintonia, el que vol dir que estem compartint ara mateix sensacions, sense cap mena de problema, senzilla i casolanament, aquí, sí, sí, a Ràdio Vila-sacra, des de la capital del món, des de l'Alt Empordà, des de l'Alt Empordà al món, i sense gaires manies, ni prometent impossibles, ni dient el que no hem de dir. Sabem el que volem, i el més important, perfectament conscients del que ens envolta aquí i allà i aclaridament aclarits del que volem i on trobar-ho. És fàcil entendre.
5: Mama! Del 23 al 27 de juliol vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
6: Aquest estiu,
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Protegeix-te amb l'ABC de la calor.
7: I Ràdio Vila-sacra.
6: Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret.
7: I Ràdio Vila-sacra.
6: Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre.
7: I Ràdio Vila-sacra.
6: Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: I Ràdio Vila-sacra.
8: Bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
9: Hi ha una màgia que no té truc.
10: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
11: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
10: Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
11: Perquè quan parles, fas màgia.
12: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Va, anem a fer l'animal.
1: Ah, sí...
2: Bueno...
3: Estava mirant la Marató de Barcelona on hi havia un corredor disfressat de gallina i un altre d'ou. Vaig pensar que seria interessant veure qui seria primer.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Sabies que...
2: L'apèndix és un òrgan que té forma de tub i que està enllaçat a l'intestí gros. Es troba a la part inferior dreta de l'abdomen i és completament inútil. Antigament aquest òrgan del cos ajudava a digerir els vegetals que ingeríem els éssers humans antigament.

0: en el 107 de la FM.
1: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
2: La teva emissora local.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
4: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 nits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
5: Amb cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Milésima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Milésima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Milésima, de Freixa Rigau, Campmany.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Hem superat les 3.000 trucades. Recull de moments, cinquena part.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
4: Bon dia, res, un moment. Que també us escolta de València.
5: Olé.
4: Em fa molta il·lusió, això. Aviam. Sí, senyor.
5: Ah, sí?
4: És la meva germana que jo multiplico. Ah! Vale. Ah, senyora de Blanes, jo.
5: Ostres, tu, perquè els aquí mutis, eh?
4: Que sí, que és veritat, home. I després, ara que te tenim altra vegada i que té tanta audiència altra vegada.
5: Que sí.
4: Bueno, com cada dia.
5: Escolta.
4: Que sí.
5: Doncs. Sí.
4: Pues, molt bé. I és molt trist perquè cada vegada estem més lluny de l'Evangeli, cada vegada anem més encaminats a una cosa molt completament tancada i completament fosca, i és una gran llàstima. Nosaltres mateixos ens estem perdent la veritat de totes les coses i el camí que realment hauríem de fer.
5: Sí.
4: Bueno.
5: Bueno, mira. Sí.
4: Pues,
6: a veure, què més? Vull felicitar.
5: Era per donar les gràcies a en Josep per la seva bona voluntat.
4: Però jo opino.
5: Sí. Jo no sé. Sí.
4: Jo em sembla que ens estem tornant bojos tots plegats. El per què no ho sé. Això de l'internet, noi, dona tot el que tu necessites, tot el dolent. Les coses interessants, o sigui, les coses que fan profit, no es troba. Ara, les coses per fer mal, noi, floreix com les flors en el bosc.
5: Clar, m'agrada, ja ho saps.
4: Simplement jo veig això. Oi, ja.
5: Molt bé.
4: Sí, vinguen.
6: Bueno, a veure, què més? Vull felicitar a la família Cabezudo Llinars, en Jordi, pues perquè la seva filla Àngels ha tingut el nen ja.
4: Vinga, adéu-siau.
6: Demà, que és l'aniversari del meu marit.
4: Oh, sí.
6: I pel diumenge, que és la mare de Déu dels Rosers.
4: Oh.
6: Ai, felicitats a la Roser de Capruna, que no me la descuidi.
4: Fa molts de dies.
6: Després, a veure, ahir vaig llegir pel Facebook.
4: Bueno, una abraçada per tu.
6: Això, volia comentar això, i que el món està tot regirat.
4: Sí, vinguen, molt bé.
7: Això només a Ràdio Vilasacra.
1: Pela marinera, això també, eh?
8: Et deixem uns segons perquè pensis.
9: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
10: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
9: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
10: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
9: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
10: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
1: Ei, xup.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
2: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
1: El president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat que això provoca una pressió sobre els sous.
3: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
1: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: viatge en el temps. Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
2: Permeti'm la documentació.
3: Hola, Laia.
2: Ostres, Mireia.
3: Ja ets mossa d'esquadra?
2: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
3: Jo continuo preparant-me online.
2: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
4: Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu...

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients. El que és important és que continuem movent-nos junts.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
0: Ràdio Vilasacra.

0: ben pensat, la música sona bé.
1: Todo se ha cubierto.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
4: La paraula, la raó i la veritat.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Oh, bon dia. A veure, que això és un fruit d'una evolució. A veure, el contingut no és la paraula no és el contingut. I hi ha bastanta gent, eh? Jo tinc claríssim, no? Ens hem d'agafar en el ritme dels temps.
3: Que bo. Mereix una cançó.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Desitja tenir parella el dia del solter?
2: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
3: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho. Shein!

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra. Ha!

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
2: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
1: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.

0: Zones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.

0: riure, plorar, celebrar.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: Confirmat.
5: Original?
6: Sí.
5: Única?
6: Sí.
5: Creativa?
6: Sí.
5: Entenedora?
6: Sí.
5: Divertida?
6: I tant.
5: Intel·ligent?
6: Molt.
5: Innovadora?
7: La principal.
8: A més...
9: Sensacional.
8: Ei! A l'Alt Empordà.
6: Sí. Ah, quina sort!
10: Un espai de 5 estrelles.
11: No he visto nada y me ha encantado. Es muy bonito.
12: ¿Cómo ha dicho usted?
11: No he visto nada y me ha encantado.
13: Esta imagen que podemos ver hoy aquí en el puerto de Vigo se repetirá.
11: No he visto nada y me ha encantado. Es muy bonito.
14: El govern català manté el secret de sequera. El secret de sequera.
15: ¿Eso qué es?
14: No. El decret de sequera.
11: No he visto nada y me ha encantado. Es muy bonito.
1: I parlant d'emocions.
16: 62.
17: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: que...
1: Per belonafòbia s'entén la malaltia mental causada per una por extrema, incontrolable i irracional cap als objectes punçants i tallants, com agulles, ganivets, navalles, xeringues, etc., que puguin causar ferides amb sang. Sovint aquesta fòbia està relacionada amb altres dues, hemofòbia o por a la sang i traumatofòbia, a por a les ferides. És lògic que la majoria de les persones tinguin por o repulsió quan es veuen atacades per un ganivet o una navalla, o en veure inclús una escena d'atac amb un objecte punçant en una pel·lícula. Per això no és més que una resposta normal del cos davant una situació d'emergència o desagradable. La verdadera fòbia es dona al tenir por als objectes esmentats en una situació que no és d'emergència negativa, com en anar al laboratori o treure sang o veure algú cuinant. En un cas més extrem, el fòbic pateix en veure'ls i fuig d'utilitzar-los.

0: asesinar.
1: Informació, música, entreteniment. El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: L'Ajuntament de Roses obre un procés selectiu per cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica de festes, corresponent al grup A2 de l'administració. La convocatòria es farà mitjançant el sistema de concurs d'oposició lliure, després de l'aprovació de les bases per part de la Junta de Govern local. Les bases reguladores es publiquen al butlletí oficial de la província de Girona, i la convocatòria també apareix al butlletí oficial de l'Estat i al diari oficial de la Generalitat de Catalunya. El tràmit per presentar la sol·licitud està oberta de l'1 al 28 de juliol, amb dos inclosos. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal com presencialment al Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. Per participar en el procés, els aspirants han d'acreditar que compleixen els requisits establerts a les bases i presentar la documentació corresponent, com la titulació exigida, al currículum i, si s'escau, el certificat de coneixement de llengües.
2: Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Què, què?
5: Que això és Ràdio Vila-sacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?
6: Queda clar. Hey,
7: arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
8: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
7: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
8: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
7: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
8: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
9: En el 107 de la FM...
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríamos que estudiarlo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig, i anar passant. Ves que m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Demanen poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.

0: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
1: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?

Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps amb qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya continua sent la porta d'entrada de les parelles de fet a Espanya. 8 de cada 10 unions d'aquest tipus que es formalitzen a l'Estat es registren aquí. Tot i això, la fórmula ha retrocedit. En l'últim any ha caigut prop d'un 20%. La majoria d'aquestes unions comparteixen un mateix perfil, una persona amb nacionalitat espanyola i una altra procedent d'un país de fora de la Unió Europea, Climent Sabater.
2: Els notaris catalans van autoritzar l'últim any 24.000 parelles de fet a Catalunya. Són el 80% de les del conjunt d'Espanya, malgrat que han retrocedit un 20%. Aquesta modalitat d'unió entre persones va clarament a la baixa després de tocar sostre el 2023 amb 30.000 constitucions. La vicedegana dels notaris catalans, Raquel Iglesias, ho atribueix a l'intent de reduir el frau a l'hora d'autoritzar la parella.
3: La Policia Nacional col·laborem molt activament i ens demana que, bueno, pues que fem tot el que puguem dintre de que no podem fer moltes coses perquè la legislació no exigeix molts requisits.
2: Més del 60% de les parelles de fet són entre un nacional i un estranger de fora de la Unió Europea.
3: La combinació de les parelles clara, espanyol, estranger, extracomunitari, 63%. Un esforç per part del notariat per determinar, evidentment, quan podem autoritzar aquesta escritura.
2: Malgrat la tendència de retrocés i a diferència d'altres comunitats autònomes, a Catalunya les parelles, de fet, estan pràcticament equiparades al nombre de matrimonis.
4: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
5: A Ràdio Vila-sacra, contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

curiositat interessant és el fenomen dels microhàbitats a casa nostra, on diferents espècies de bacteris, fongs i àcars coexisteixen. Encara que solem pensar que casa nostra està completament sota el nostre control, en realitat és la llar de milers de microorganismes que prosperen en diferents racons. Per exemple, l'aigüera de la cuina té el seu propi ecosistema, amb bacteris que s'alimenten de restes de menjar i greixos. Els banys, encara que els netegem amb regularitat, també tenen comunitats de microorganismes adaptats a ambients humits. Les superfícies de les nostres pells també actuen com un hàbitat per a bacteris beneficiosos que ajuden a protegir-nos de patògens nocius. Una dada curiosa és que les esponges de cuina poden ser un dels llocs més densament poblats de bacteris a la llar, fins i tot més que els vàters. No obstant això, no tots els bacteris són dolents. Molts exerceixen rols essencials en la descomposició de deixalles orgàniques i la regulació d'ecosistemes microscòpics. Aquest equilibri invisible ens recorda que compartim el nostre espai amb una vasta xarxa de vida microbiana que majoritàriament és inofensiva i fins i tot beneficiosa.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: 012, la millor resposta. Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SIAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Totes les persones que ens reunim aquí cada matí ho fem no per res en concret, sinó per tot en general, i que ho fem senzillament. Al voltant de l'aparell de ràdio i en la millor companyia que podem desitjar cada matí. També per passar una estona, si més no original, doncs diferent, divertida, i fins i tot provocant sensacions sense parar. Sensacions que provoquem, i ho sabem, de tota mena. Unes són millors, altres no ho són tant. Doncs ahir vam rebre una trucada en el contestador. Vam rebre una trucada que, evidentment, és una sensació. No sabria valorar-la si és millor o és pitjor, però és una sensació que ha fet que una persona doncs truqués al nostre telèfon i ens deixés el següent missatge. No sabem si és una felicitació.
2: Mensaje nuevo. Mensaje número 1. Recibido hoy a las 15 horas 42 minutos. Si desea responder a este mensaje con una llamada, pulse asterisco. Si desea responder a este mensaje al número desde el que se depositó, pulse 1. Va a responder al número 81 00 00 12 94 85. Pulse asterisco para confirmar.
1: Què t'ha semblat aquesta trucada?
3: Sensacions, hi havia sensacions.
1: O sigui, és una trucada que ja guardem pel nostre arxiu.
3: Home,
1: perquè és molt curiosa. Si heu sentit bé, se sent una cadena de vàter que sona dos cops i després una persona que riu. Ha, ha, ha, ha, ha.
3: Bueno.
1: Doncs és una sensació.
3: Home,
1: és una manera de demostrar-nos que ens escolta, que està rebent les nostres sensacions, i amb ell, en vez de dir hola, bon dia, em dic Josep, o em dic... com es digui.
3: Mira, és la sensació que tenia en aquest moment.
1: Nosaltres vam trucar telefònica i vam demanar informació pel número 80 10 00 012 94 i 85, que és el número d'on prové
3: la trucada.
1: I sabem d'on prové la trucada. És un número...
3: Sense cap mena de dubte.
1: Per tant, gràcies per la teva manera de fer coses, no?
3: Sí,
1: cadascú té la seva manera.
3: Home, i tant.
1: Si no en sap més, doncs que continuï així, que ja va bé, ell.
3: Anar tirant cadena de vàter.
1: Això. Bé, abans de continuar, vull dedicar-li el nostre regal. Ell ens ha donat un de regal, nosaltres li donarem un altre. Hem d'intercanviar. Quan et donen un regal, tu li dones gràcies pel regal que ens ha donat, nosaltres li donem aquest regal.
4: Ràdio Vila-sacra, la ràdio...

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Benvinguts a Radio Vila-sacra, emissora líder a casa de la Remei.

0: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
1: Em trobo més bé, em trobo més bé.
2: Voilà! Avui l'etimologia va de peus. Sabeu què coi són els galindons? És una deformitat a la base del dit gros del peu. I d'on venen els galindons? Del nom de la persona Galindo, típic dels antics aragonesos i muntanyencs del Pirineu, entre els quals era freqüent aquesta deformació. Una galindaina pot ser un adorn de poc valor o bé una fotesa. No estic per galindaines! I acabarem amb una curiositat molt curiosa, perquè l'equivalent en castellà Juanete és el cosí segon de Galindó. No, no m'he begut l'enteniment. En castellà, el mot Juanete ve del nom propi Juan, l'home rústic de les muntanyes que també tenia aquesta deformació. Déu-n'hi-do.
3: 100% important.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detingudes 16 persones, una a Figueres, i alliberades 26 dones explotades sexualment per una xarxa criminal. També s'han fet detencions a Madrid, 4, València, 4, Saragossa, 3, Barcelona, 2 i Tarragona, 2. La majoria de clients que fan servir el servei de prostitutes són homes casats o amb parella de fet. Detenen una parella i desmantellen una plantació de marihuana en una casa de Figueres. Els Mossos van intervenir 153 plantes, material per al cultiu i una escopeta de caça. Hi ha cervells que no tenen remei, com sempre us diem. L'Ajuntament de Vilabertran aconsegueix 400.000 euros per millorar l'entorn de la canònica de Santa Maria. Una bona notícia sempre ens fa falta. El pressupost final, més baix del que es demanava, es destinarà a un recondicionament general i a la millora dels accessos del conjunt monumental.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: 3.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
5: És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera. És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és

0: I parlant d'emocions.
1: 46.
2: Exacte.

0: Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: l'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
2: Honey, you hurt yourself.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Mama.
4: Ole.

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Josep Lluís Martí, catedràtic de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Què tal? Bon dia, com estem?
3: Molt bon dia, com esteu?
2: Diu llum verda del TJUE a l'aplicació de l'amnistia, Josep Lluís.
3: Doncs sí, el que hem pogut sentir, cal dir que encara no hem vist el text de la resolució, no? Que els juristes sempre necessitem veure la lletra escrita per analitzar l'ús de cada paraula, etc. Però vaja, pel que hem pogut sentir en aquest pronunciament, la resolució anirà en la línia del que ja s'apuntava amb el dictamen de l'advocat general, no? Per tant, no hi ha cap impediment que tingui a veure amb un possible dany patrimonial a la Unió Europea respecte a l'aplicació de la llei d'amnistia i en particular respecte a aquesta tesi tan peculiar del Tribunal Suprem espanyol de que s'havia produït no només malversació, sinó una malversació que perjudicava els interessos de la Unió Europea d'una manera extremadament indirecta i presumptiva, no? I llavors això el TJUE no ha comprat aquesta tesi del Tribunal Suprem, per tant ara retorna la pilota en els tribunals.
2: Sí senyor, sí senyor, el TJUE per tant avala bona part de la llei d'amnistia. Una miqueta, quin és el recorregut judicial de Puigdemont després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia?
3: Doncs aquí hi havia, estem pendents d'un recurs presentat, un recurs d'emparament presentat al Tribunal Constitucional per al cas de l'aplicació a Puigdemont i Junqueras i altres consellers. Aquest recurs d'emparament el Tribunal Constitucional no estava obligat a esperar-se, però s'havia anunciat que esperarien justament aquesta decisió del TJUE, perquè si hi hagués hagut una sorpresa, que no l'hi ha hagut, doncs segurament això hauria afectat la resolució del Tribunal Constitucional, hauria obligat el Tribunal Constitucional a dir alguna cosa, a avalar o enfrontar-se en aquesta hipotètica decisió del TJUE, que no ha estat. Bé. Per tant, ara retorna el cas al Tribunal Constitucional, que és on estava, i el Tribunal Constitucional s'espera que en els propers mesos, veurem amb quina celeritat, resolgui finalment aquest recurs d'emparament. Tot i així, i si fa el que la gent preveu, que és que finalment extengui per coherència amb la seva pròpia sentència sobre el recurs d'inconstitucionalitat de la llei d'amnistia, extengui l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i als altres, tot i així recordem que això el que farà és que retorni la qüestió al Tribunal Suprem. Per tant, aquí encara ens queden alguns passos en tribunals espanyols.
2: Bé, Josep Lluís, si m'ho permets un segon, anem en directe justament cap al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg, i tenim la nostra companya dels serveis informatius, Núria Alcalà. Endavant, bon dia, Núria.
4: Què tal? Molt bon dia.
2: Explica'ns.
4: Doncs ja ho anàveu apuntant, els magistrats europeus el que han fet és avalar el gruix de la llei d'amnistia, per tant confirmen l'encaix de la norma en el dret comunitari. La sentència ha detallat la resposta als dubtes que havien plantejat diversos tribunals a l'aplicació de la norma. D'una banda, respon al Tribunal de Comptes, que recordem va preguntar als magistrats europeus si les despeses del procés podrien afectar els interessos financers de la Unió Europea. La resposta del Tribunal de Justícia és no. No pot considerar-se que els interessos financers de la Unió Europea s'hagin vist afectats i, per tant, decreta que es pugui arribar a extingir la responsabilitat comptable de fins a una trentena de càrrecs i exalts càrrecs que, recordem, tenien un procediment obert allà al Tribunal de Comptes vinculat a les despeses del procés. D'altra banda, l'Audiència Nacional esperava aquesta sentència per concretar si en concret l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria haver vulnerat la directiva europea en aquesta matèria. La resposta del Tribunal de Justícia també és no. Considera que la llei espanyola respecta els principis d'igualtat de tracte i de no discriminació i no contravé les directives europees en matèria antiterrorista si se li acaba aplicant, en aquest cas l'Audiència Nacional, l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme allà. L'únic però que així a grans trets i amb una primera ullada a la resolució ha fet la justícia europea és el termini de 2 mesos que imposa o que recull la llei per aplicar l'amnistia doncs, a tots els afectats, a líders independentistes i la resta d'activistes vinculats amb el procés independentista, i considera que imposar aquest termini de 2 mesos per sí o sí aplicar l'amnistia doncs vulneraria el principi de seguretat jurídica.
2: Moltíssimes gràcies, Núria Alcalà. Qualsevol novetat, línies obertes, ja ho saps, parlem quan diguis. Gràcies, de veritat, merci.
4: Així ho farem.
2: Que vagi bé.
4: A vosaltres.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: Bona aquesta!

0: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
1: 972 51 12 68.
2: Hola, em dic Marc Peric. Ara us recitaré un poema. Podries, Joana Raspall. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra mena, més bona, potser més dolenta. T'hauries més sort o potser més pena. Tindries amics i jo d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per tenya. Quan aniries nu per dopar la selva, podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries. Però tot això pensa que és important tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. I tot fossis nat a la seva terra. La tristesa d'ell podria ser teva.
3: Salut i humor.

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continua usted tomándose la broma?
2: Un programa
0: per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
2: Un programa on
5: no importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
2: Ningú no et dona tant. Sens dubte, no sé si m'entens.

0: Catalunya és referent en la donació de teixits de cadàvers. Una sola donació pot beneficiar fins a 75 pacients, obrint la porta a una nova vida. L'Institut de Medicina Legal de Catalunya és l'únic institut forense de l'Estat que subministra aquests teixits a hospitals públics. Núria Alcalà.
1: Sí, de les 4.500 autòpsies que va practicar l'Institut l'any passat, la majoria per morts naturals, uns 150 cadàvers van ser considerats idonis com a donants multiteixits, és a dir, de còrnies, pell, teixits musculoesquelètics, vasos i vàlvules. Cada donant pot beneficiar fins a 75 persones, el que fa que anualment aquestes donacions impactin en més de 10.000 pacients. Enrico Barberia, director de l'Institut.
2: Valora cada possible donant i al final s'obtenen aproximadament 150 donants per any, no?, aquí al centre de la Ciutat de la Justícia, que d'això es van generant, no?, multiteixits, generen còrnies, etc., i de cada teixit es poden beneficiar moltes persones. Per tant, és clarament un moment on podríem dir que l'amor serveix a la vida.
1: I és que l'any 2024 l'Institut Forense va subministrar 2.800 teixits als hospitals públics catalans, una tasca que trenca la concepció de que la seva activitat es limita a fer autòpsies. De fet, de les 108.000 actuacions que va fer l'any passat, només unes 4.500 van ser autòpsies, i d'aquestes, un 65% responien a morts naturals, la majoria d'origen cardiovascular. L'Institut col·labora en l'estudi d'aquests casos per contribuir a la prevenció. De fet, compta amb una unitat especialitzada de mort sobtada que incideix en els decessos de menors de 30 anys per indagar en les possibles causes genètiques.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Jo m'informo del que passa a prop meu.
1: El que passa a casa, explicat pels de casa.
2: 130 periòdics i revistes a tot Catalunya.
3: Qualitat i continguts. I això no es regala.
4: Premsa Comarcal, la premsa de casa.
5: On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
5: I això?
6: Cal saber triar en temps estrells.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: La mongeta tendra. La mongeta, Phaseolus vulgaris, tot i pertany a la família de les leguminoses, si es consumeix la tabella tendra de la mongetera, és una verdura. En canvi, si es deixa madurar, es pot recollir la mongeta seca. Per tant, és important collir la mongeta verda abans que la llavor s'hagi fet massa grossa i el llegum sigui massa fibrós. La millor època per menjar mongetes tendres és entre la primavera i l'estiu. És una hortalissa de baix aport calòric perquè el 90% del seu pes és aigua i força saciant gràcies al seu contingut en fibra. També és rica en vitamina A, C i algunes del grup B com l'àcid fòlic, que ajudaran a prevenir l'envelliment, assegurar un bon estat de la vista, la pell, les ungles, els cabells i les mucoses i intervindran en la formació dels glòbuls vermells i blancs. Pel que fa als minerals, en destaca el potassi, el magnesi, el calci i el crom, que poden afavorir la diuresi i assegurar una correcta activitat de la insulina. Quan compreu la mongeta, cal que tingui un color viu i brillant. Per comprovar si és fresca, si la doblegueu, s'ha de trencar. Per conservar-la, cal fer-ho al frigorífic a la zona menys freda. I si n'heu comprat en excés, les podeu escaldar 2-3 minuts, escórrer i secar amb un drap de cuina i congelar-les anotant l'edat al recipient. Les podeu fer al vapor, saltejades amb altres verdures, escaldades, al forn o fins i tot amb tempura. Poden ser un bon acompanyant als plats principals de cereal o llegum, com un arròs o quinoa, unes faves o uns pèsols o també amb patata. Poden ser l'ingredient principal d'un plat afegint alguna font de proteïna, com ou passat per aigua, encenalls de pernil, picada de nacars o formatge parmesà, o per crear amanides tèbies o fredes com l'ensaladilla. La mongeta tendra és una verdura que agrada gairebé a tothom. Aprofiteu per menjar-ne ara aquesta temporada, fer plats refrescants i augmentar el consum de vegetals.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

deixar de patir, Ràdio Vila-sacra tens aquí. Entreteniment, música, humor, curiositats i la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

Necessites capital per la teva empresa i el banc no t'ajuda? MVP Finance és la solució. Amb una dilatada experiència en finançament privat, MVP ajuda a les empreses i autònoms a trobar la solució financera més adient per cada cas. Préstecs promotor, crèdits pont, renting de fotovoltaica i molt més. Amb la màxima agilitat, visita mvpfinance.es o truca al 600 30 99 13 i porta la teva empresa al següent nivell.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Jess?
6: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
7: Radio Vila-sacra!
6: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
7: Radio Vila-sacra!
6: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
8: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
9: Imagina, crea.
10: Alguna cosa està canviant.
11: Hola.
10: Viu l'experiència de la ràdio del futur. Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al setembre obrirà la Universitat de Montreal al Canadà el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà el cinquè amb una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, després dels de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan, a Polònia. Ho ha anunciat l'Institut Ramon Llull, que és qui ho impulsa. El continent asiàtic és una altra de les prioritats geogràfiques del Ramon Llull. Ja s'ha recuperat el lectorat creat el 2015 a Pequín, i ara volen explorar altres ciutats xineses i de l'Índia i també de Corea. Escoltem Josep Anton Fernández, que ha avançat a quins altres territoris volen créixer.
2: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies, d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques. I Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen otros mundos.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
2: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
3: És
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: Sona bé.
9: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Ràdio Vila-Sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi, joder!

0: setmana més. Benvinguts a la dansa catalana.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua.
3: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults. És un reportatge de Mònica Mas amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
2: Les al·lèrgies alimentàries són un problema de salut pública i van en augment. Globalment afecten un 7% de la població espanyola i condicionen enormement la vida. Actualment el tractament més habitual és evitar menjar l'aliment que causa l'al·lèrgia, però n'hi ha que fan reaccions a diversos grups d'aliments. Les més habituals són l'al·lèrgia a la llet, l'ou, fruits secs, llegums, frites i al peix. La doctora Paula Galván, de la unitat d'al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica què passa quan hi ha una reacció.
3: Llavors, quan entrem en contacte amb l'aliment, aquests anticossos els reconeixen ràpidament i també una resposta que comença en una zona local, com pot ser posar el picó a la boca, la inflamació de la boca o el mal de panxa, però que si el sistema immune fa una resposta molt greu és quan tenim les reaccions ja generalitzades, no? Que fem ofec i fins i tot manifestació més greu, que és quan baixa la tensió arterial i tenim un xoc. Hi ha una fallida del sistema cardiovascular.
2: Aquest xoc se l'anomena anafilaxi i si no es tracta immediatament la persona pot morir. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi, fent que el sistema immunitari s'acostumi a tolerar l'aliment.
3: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
2: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Això en nens i adolescents de vegades es complica.
3: La tassa d'eficàcia durant els primers mesos d'haver fet el tractament i estar amb la dosis completa és boníssima, doncs és de més del 90%, però és veritat que hi ha un abandonament del tractament o una reducció de la dosi tolerada, doncs en un 30-40% dels pacients.
2: Les taxes d'èxit de la immunoteràpia oral són més altes en nens, com més petits millor, perquè es poden arribar a curar en adults. És més difícil, però també es donen taxes de curació. Tot i això, cal seguir el tractament menjant cada dia l'aliment que feia al·lèrgia durant 8 o 10 anys en el cas dels adults i entre 2 i 4 anys a l'edat pediàtrica. La Laura Vicenç és metge resident de la unitat d'al·lèrgia de Vall d'Hebron, una especialitat que no s'ensenya en els 6 anys de carrera i que ella ha triat perquè és al·lèrgica a l'ou, al kiwi i al plàtan. Ha fet immunoteràpia amb bou i ara cada dia en menja un. N'està molt satisfeta, però explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, el context que cal tenir en compte quan menja ou per evitar que hi hagi una reacció al·lèrgica.
4: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic, prendre antiinflamatoris. Tot això fa que el teu cos sigui més fàcil que reaccioni i que faci una reacció al·lèrgica en contacte amb l'al·lèrgen.
2: I el futur de les al·lèrgies passa per un fàrmac que està en assaig.
3: Que és una pastilla presa dos cops al dia que desactiva les cèl·lules de l'al·lèrgia que s'activen durant l'al·lèrgia alimentària i fa que el pacient no hagi ni de fer l'increment de l'aliment directament. Prenent aquest tractament, si ets al·lèrgia a la llet, prens llet i no et passa res. Aquest és el futur.

La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: i tu.
1: Ràdio Vilasacra i Punt.
2: Així sona.
3: Psicologia amb Helena Codina.
4: Ràdio i psicologia. La ment humana necessita sovint recordar què és bo per nosaltres per tenir una bona salut mental. Així doncs, hem de considerar que escoltar la ràdio és una potent eina terapèutica, assequible, pràctica i barata. Ens acompanya en moments de solitud, tristesa o avorriment. Ens desconnecta de tot allò que ens preocupa. Ens distreu. També és una eina d'estimulació cognitiva que ens fa fer gimnàstica cerebral. Activa el sistema auditiu, concentrant-nos en el que escoltem, recordant o aprenent cançons noves o el que ens expliquin. Un altre aspecte psicològic interessant és que ens activa les emocions, ens fa pensar i tenir un esperit crític sobre el que escoltem, tant si són converses com música. I això ens provoca des d'alegria i relaxació fins a ràbia o tristesa. Així doncs, amb il·lusió i amb la intenció de transmetre beneficis psicològics a qui m'escolti.
5: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
6: On et ve de gust que anem a dinar avui?
7: Sempre amb Ràdio Vilasacra.
6: I això?
7: Cal saber triar en temps estranys.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Cada dia amb la cultura.
4: Jo, cultura.
5: Cultura.
6: Molta cultura.
5: Cultura.
7: Cultura.
8: Tenim una cita con la cultura.
9: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
10: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
11: Sempre al costat de la cultura.
12: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
13: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
0: Música, entreteniment.

0: Hola a tothom!
1: Sabies que està prohibit que una web amb el domini.cat tingui res a veure amb gats? L'any 2006 es va posar en funcionament el domini.cat. Els criteris perquè un portal web tingui aquest domini són que sigui en català o que estigui relacionat amb la cultura catalana. Però queda prohibida explícitament la utilització d'aquest domini per a pàgines web relacionades amb gats en qualsevol idioma que no sigui el català, ja que cat és la traducció de gat a l'anglès. No obstant això, una web amb el domini.cat íntegrament escrita en llengua catalana

La Ciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Tota comunitat necessita un cor.
9: Un cor? Per què?
8: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
9: I reforçar la identitat?
8: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
9: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
11: Un aniversari, la festa amb amics i amigues, la millor celebració. La fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, parc de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre Facebook i l'Instagram.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Digue'm?
3: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?
4: Ja! Jo! Aquí!
5: Aquest és un missatge per la ràdio.

0: sempre igual. És que m'ha de mandar de boicosi, eh? Ho cau.
1: Però què dius? Plim-flum de l'entrada de l'arregut més mèstic.
2: Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
3: D'acord, abaixaré el volum de la música.
4: Gràcies, t'ho agraeixo.
2: Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: El cafè de la ràdio.
6: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
1: Ens acompanyes?
2: Hola, avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
3: El llibre que hem llegit i triat es titula La via que vivia en uns cavallets.
2: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
3: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
2: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i establir una relació d'amistat.
3: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
2: I ara us llegirem un fragment del llibre. Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare. Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell. El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat. Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa. Vaig creuar el carrer principal. Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare. És clar que sí, va sospirar el Joe. Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i... Bufa! No puc trobar!
4: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
2: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant.

0: Mama!
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de Salt.

0: i conservava allò que trobava. De la cocció amb aigua resultaven unes sopes clares que fermentaven espontàniament i produïen una beguda amb un gust generalment àcid, aspre i una mica amargant. Amb el desenvolupament del cultiu dels cereals es va aconseguir farines diferents que donaven sopes amb boquets diferents i l'atzar es va domesticar. Va entrar la gormandisa en escena. Diuen que és una aportació de la civilització sumèria de fa més de 5.000 anys. Ho diuen perquè ho van escriure amb l'alfabet cuneiforme, que sí que varen inventar i n'han deixat constància. D'abans només hi tenim vestigis arqueològics. Sembla que de l'anàlisi de restes trobats en el fons d'alguna terrissa hi ha indicis de quelcom que se'n podria dir cervesa. No massa lluny de les cerveses primitives, podíem situar el quas, que veuen els russos, feta a base d'ordi o blat, i el braga dels eslaus, que es fa amb mill. Unes begudes a mig camí entre el pa per beure i la cervesa fermentada.
1: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: La cervesa és possiblement la primera producció humana realment gastronòmica, on l'atzar va desaparèixer més aviat.
1: Josep Maria Blasi.
0: Mentre l'home prehistòric anava a caçar, la dona recol·lectava, cuia...

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
1: Què?
0: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
1: Com?
0: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci, un llibre, música o ràdio són molt més saludables.
2: Canvia't.

0: I parlant d'emocions.
1: 13.
2: Tinc la sensació que em falta alguna cosa important.
3: Hola a tothom! Mec!
4: Ostres!
3: Sabíeu que hi ha mots que s'originen a partir de la imitació de sons naturals? Hi ha noms d'origen onomatopeics ben curiosos. Quiso, sinònim de gos. Formació efectiva a partir del xxx, manera de cridar als gossos. Pixera, pixar. Ens ve dels sons pxxx. Tostar, sinònim de pagar. Expressió del so xxx. Zumzeig, no ve de fer un zoom, una videotrucada, ve del zm zm zm del borinot. Fer claca, de clap clap, aplaudir. Llufa, onomatopeia de la ventositat de... Patacada, de patac, de soroll sec, d'un cop d'una cosa que es trenca violentament. Jo us en dic un que m'agrada molt. Quan ens barallem podem dir sempre estan nyiqui-nyac o nyec-nyec. I vosaltres, en teniu algun de preferit?

0: Tens de tot a prop de casa.
1: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.
2: Pensa en un producte.
3: Tavernes Lizarrán, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Més de 300 tipus de tapes i racions, pinxos, muntaditos, patxaran, xacolí. Al carrer Monturiol 3 de Figueres, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Per més informació i encàrrecs, truqueu al telèfon 972 50 66 67. Recorda, 972 50 66 67. Tavernes Lizarrán, el món basc més a prop que mai.
4: No t'ho perdis.
5: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
6: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
7: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
6: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

0: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
1: Atenció, Catalunya.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Avui vull parlar de fets reals que passen a casa nostra. He descobert un altre tresor a l'Empordà, digne de que sigui conegut. La Pat. Una pescadora jove que diu el mar o la mar segons com la veu o la sent. Una noia motivada, amb empenta i inquietuds, per ajudar a que aquesta Mediterrània que tenim de fons tots els empordanesos sigui escoltada i així portar a terra els missatges que la mar li transmet per poder ser atesos. La Pat surt a pescar per passió a l'ofici. L'emociona el que el mar sempre sigui un medi canviant. Treballa amb una embarcació del Cap de Creus amb un patró que empodera el treball de les dones pescadores. Diu que no van a xorrar tot el que es mou a l'aigua. No. Els seus tresmalls són de forats més grans perquè el peix petit tingui una oportunitat de seguir la seva vida a l'aigua. M'explica que tenen molta consciència i cooperen per diversos projectes d'ecologia. Rescap 2021, d'investigació i restauració de Borgònies, Dismares de la UDG, que vetlla per la conservació del cor marí. A més, tenen un projecte en comú, Pesca Plàstic, espectacle de conscienciació del medi ambient per a tots els públics en format clown. Amb la Pat tenim una molt bona font d'inspiració per animar-nos a escoltar, col·laborar amb els missatges de la mar i recuperar oficis en perill d'extinció en clau femenina. L'eco pot arribar encara més lluny.
1: Aquí i amb tu.

0: les formes. Diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
1: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
2: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
1: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
2: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
1: Informació a revés95.com.
3: En el 107 de la FM.
4: Des que ets un infant, vius la vida que t'han planificat els altres. Estudies perquè et diuen que tindràs un futur laboral millor. Treballes dur perquè et diuen que treballar dignifica. I de l'amor? De l'amor què en diuen? Diuen que l'amor és per sempre, perquè si és verdader no es trenca. Et diuen que l'amor, de debò, resol tots els conflictes de la parella, perquè qualsevol problema conjugal perd importància davant d'aquest amor.
5: La vida planificada pels altres és perfecta i tu aspires a la perfecció. No vols decebre ningú i no vols decebre't. Vols llevar-te cada dia amb un somriure, pujar dignament als teus fills, ser més que competent a la feina. Vols viure la vida perfecta que et van fer somiar i que ara suportes amb un somriure de pena.
4: Per què aquest somriure fals?
5: No vols que se n'adoni.
4: Per què?
5: Vols que creguin que ets feliç.
6: No, no ets feliç. El monstre en qui vius no te'n fa. Aquesta mala bèstia només infligeix dolor, perquè, creu-t'ho, no t'estima. La seva violència rabiosa no té res a veure amb l'afecte cap a tu, i ho saps. El seu egoisme misogen no té res a veure amb l'amor, i ho saps. Però ja ho saben els altres.
7: De ben segur que no ets capaç d'explicar-te com ha succeït tot plegat. Tu l'havies estimat profundament i en tens una forta convicció que ell t'havia correspost amb la mateixa intensitat. Per què aquesta ira per qualsevol bestiesa, doncs? Per què aquest menyspreu cap a tu? Per què aquesta violència? El teu dolor i la teva desorientació et porten a pensar que potser tu ets el problema.
6: T'equivoques. Ell és el problema i, creu-t'ho, no t'estima.
7: Però ja ho saben els altres?
4: Potser tens por que no et creguin. Si sempre has mostrat un somriure, com expliques ara que realment vivies en un infern? Si has fet creure que tothom, que vivies la vida dels teus somnis, com expliques que el somni fa temps es va tornar un malson? Però no t'enganyis, això només són excuses.
5: Perquè tu ets la víctima.
6: Si t'ho quedes per tu, no et podem ajudar.
7: Truca al 016. No deixis córrer més temps. Fes-ho per tu. Fes-ho per als teus.
5: Tu pots i has de prendre la decisió valenta i vital de canviar les coses. De totes maneres, els altres, la teva família, els teus amics, els teus veïns, també hi han de prendre part, perquè la fi de la violència és una tasca que ens implica tots i cadascun de nosaltres.
7: Sovint no ens adonem que som nosaltres, l'entorn, qui col·laborem a que la víctima se senti sola, una solitud que la torna muda, que l'aterreix.
6: Lamentablement, ens costa reaccionar. Quan ho fem, acostuma a ser massa tard. És llavors quan ens preguntem com haurien anat les coses si haguéssim actuat. Si haguéssim deixat la nostra posició d'espectadors. Si li haguéssim fet saber que tenia algú amb qui podia comptar.
4: En el darrer segle, la nostra societat ha aconseguit importants fites socials que han consolidat els valors de la democràcia i de l'estat del benestar. Gràcies a moltíssimes persones, conegudes i anònimes, dones i homes, hem avançat cap a un model social on les persones no es distingeixen pel seu sexe, sinó per la seva vàlua.
6: Això ha estat possible gràcies a la seva actitud lluitadora i altruista. I és que la por és la gran enemiga dels avenços socials, una mordassa que no ens deixa parlar.
5: La violència vers les dones no és una qüestió domèstica i privada. La violència vers les dones és la gran vergonya que la nostra societat encara carrega a les seves espatlles.
7: És per això que tu, que havies somniat amb ser feliç, no tens per què renunciar-hi. Tu ets tu, ets única. No deixis que res ni ningú et comparteixi en no res. No deixis que t'anulin. Truca al 016.
4: I tots els altres t'ajudarem i et donarem suport, perquè no volem que pateixis. Perquè desitgem que algun dia tota aquesta violència sigui només una remora del passat.
5: Un record llunyà.
6: Una petjada desdibuixada.
7: Tothom té dret a ser feliç.
4: Tothom.

0: Un grup internacional d'investigadors han descobert el forat negre supermassiu més antic detectat fins ara. Tindria una massa de 300 milions de sols, com el nostre, i s'hauria format fa 13.300 milions d'anys, quan l'univers només tenia un 3% de la seva edat actual. Ho explicava en una entrevista el divulgador científic expert en astrofísica, Joan Anton Català.
1: El que és molt interessant és la massa que té un forat negre tan antic, un forat negre que té una massa de 300 milions de sol, i aquest valor és molt elevat per un forat negre tan primitiu, tan a prop del Big Bang. I això és el que converteix aquesta troballa en tan interessant.
0: La troballa és important perquè pot permetre analitzar com mai la formació d'aquest tipus d'objectes massius i en etapes molt inicials de l'univers. De fet, el descobriment trenca en part el nostre coneixement sobre aquests objectes, ja que confirmaria que els forats negres més primitius van néixer amb molta més massa del que pensàvem.
2: Pensa.

0: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
1: En marxa, cuina!
2: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Josh?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: De mitjans de comunicació hi ha molts. De tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només...

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: I parlant d'emocions...
5: 61.
6: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
5: Tanca els ulls.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
2: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
1: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 694 a les 6 hores i 13 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Museu comença amb M, com mirada, meravella, memòria, model, moment, museus.
2: museus.cultura.gencat.cat

0: informació, música, entreteniment.
1: Abonar-se a Saba és un win-win.
2: Un què?
1: Un win.
2: Un o dos?
1: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
2: Apa, quin win!
1: Doble win, doble d'avantatges.
0: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
3: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, ens trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes. I ei, benvinguts! Vinga, molta força!
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: En el 107 de la FM.
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
11: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
12: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor anirà acompanyada de pols en suspensió.
13: Intentar anar hidratat, barret, protecció, coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
12: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
14: Nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
12: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: WhatsApp. No tot s'hi val. Circ mediàtic alimentat per una classe política que fa servir la por legítima de la ciutadania com a benzina electoralista. Hem hagut de veure alguns programes que omplien franges de màxima audiència amb converses de bar i que han arribat a col·locar fins i tot hologrames de sanitaris vestits amb epi al plató. Hem de tenir paciència i no caure en la conspiranoia, que només fa que avançar-nos un escenari que encara no s'ha donat. I a la classe política un missatge molt clar. Tinguin memòria, responsabilitat i respecte per una societat que no es mereix que juguin amb ella.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
3: Repetiràs.
4: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
5: Què?
4: Busca tranquil·lament.
5: Home!
6: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
7: No? Si no s'ho creuen.
8: Sí.
7: Si no s'ho creuen.
9: Ui!
6: Tranquil·lament.
4: I el més important, lliurement.
6: Lliurement.
10: Lliurement.
4: Que som Ràdio Vilasacra.
7: És difícil, eh? És difícil.
4: És clar.

0: passat mes de març va ser el més calorós de la història a tot el món, segons les dades de Copernicus. De fet, ja van 10 mesos seguits en els que les temperatures baten rècords en termes interanuals. En concret, el març d'aquest 2024 ha estat 1,68 graus més càlid que els mateixos mesos de l'època preindustrial. Dominic Royer, geògraf físic de la Fundació per l'Estudi del Clima, ha destacat que el rècord ja no només s'assoleixen per dècimes, sinó per graus.
1: Los nuevos récords no se alcanzan por décimas, sino por varios grados. Y eso es muy preocupante.
0: Royer també alerta del perill de l'escalfament dels oceans i de les conseqüències que això tindrà pel canvi climàtic.
1: Aunque solo hemos subido 0,1 o 0,2 grados de temperatura superficial del océano, es muchísima energía, porque el agua acoge muchísima más energía en comparación con el aire. Si lo comparásemos con bombas atómicas, serían cada segundo 5 bombas atómicas en el agua durante un año para llegar a la energía que ya ha acogido el océano.
0: Si no redueixen les emissions de diòxid de carboni, es posa en perill la nostra supervivència.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: no et perdis el Museu Casteller de Catalunya. Un museu únic i imprescindible per conèixer el món casteller en la seva essència. A Valls, quilòmetre zero del món casteller.
1: El nostre món, la teva emoció.

0: degustacions, tastos, show cooking
1: i ràdio. Maria.
0: Bueno, ara explicarem les maduixes, que ara és el temps. Bueno, ja fa dies que n'hi ha, però ara també ja hi comença a haver cireres, però la maduixa es fa de moltes maneres. Jo les reto, els hi trec la cua aquella verda que tenen, ben rentades, els poso amb una escorridora i que hi vagi passant l'aigua de la xeta, i quan me sembla que ja estan prou netes, les parteixo per la meitat i els poso amb una plata fonda, i després, quan hi tinc les que vull, hi poso sucre pel cim i birranci, o birranci o moscatell, depèn del gust. A nosaltres, principalment a mi, m'agraden més el moscatell. Allò un rato a la nevera, i després, i aquell suc que queda sota, amb la maduixa treu una mica de suc, i el moscatell, allò es ressuscita. I després també amb nata, també en fem amb nata, agafo les maduixes rentades igualment, però llavors sense tallar-se, en tires. Poso d'una copa i poso una copa grossa ja expressa, un parell de maduixes a sota, nata i 4 o 5 maduixes pel cim. Això per a... no sé si és per... bueno, sempre va bé, però per un dia de festa així es queda molt i molt bé i fa molt efecte. Poses totes aquelles copes amb la nata i les maduixes amb una bandeja i ho portes a taula i allò, allò és meravellós. I a més de meravellós, doncs molt bo. Hi ha un altre, unes altres postres.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: L'Alt Empordà no arriba a la renda mitjana catalana i és la comarca més pobra de Girona. Castelló d'Empúries se situa entre els 10 municipis de Catalunya amb la renda per habitant més baixa. El castell de Sant Ferran de Figueres amplia l'oferta nocturna i diurna d'estiu i millora l'accés a les cisternes. La fortalesa, la més gran d'Europa, ofereix visites, espectacles i rutes amb vehicles elèctrics. Cabanelles, Lledó i Navata engeguen un procés compartit amb el veïnat que culminarà amb la Ple Quilti 2026, que se celebrarà a la tardor el 16, 17 i 18 d'octubre.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: I parlant d'emocions,
4: 54.
5: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
6: Dilluns a les 10 de la nit.
5: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
7: Un arròs al costat del mar? Arenal Restaurant. Gaudim del millor sabor mediterrani amb arrossos, peixos i marisc de primera qualitat. Ubicació privilegiada a peu de platja. Vine i viu l'experiència Arenal. Reserva ja. GrupArenal.com.
8: Tenim el que d'altres no tenen.
9: Oi, jote.
10: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
11: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
2: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
3: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de Sal.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
4: 101 a les 7 hores i 32 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
3: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
4: És el nostre secret d'amics. Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
2: Pareu bé l'orella.
3: Aquest estiu, refresca't com mai.
4: Aquabrava.
3: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
4: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
3: A Aquabrava.
5: 100% Empordà.
3: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
4: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
3: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
4: A partir de 16 anys, Aquaxjam.
3: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
4: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea tu trampa.
2: Bueno.
3: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar, vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra. Tu pots ser part del canvi.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Xoc de luz tarda.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Bona tarda, Vila-sacra i Empordà. Us heu donat compte de que a la tele hi ha canals d'un partit polític i altres d'un altre. I programes d'esquerres i hi ha programes de dretes. I el mateix amb el Tertulians o entrevistes. Fot tot pena i fàstic. Una abraçada a tots el que feu una ràdio tan genial que ens permet no veure tanta merda.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai,
6: ai.
5: I ara no t'ho perdis.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: miris com t'ho miris, amb la ràdio sempre té un altre sentit.
1: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
2: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.

El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Ràdio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà.
2: Fer un vermut és fer amistat, és sentir-se a gust, és desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
3: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Una Sextra, una caravana centrada en l'educació sexual i afectiva, farà ruta aquest estiu pel Pirineu. La iniciativa vol apropar a tots els públics qüestions com la diversitat, la salut reproductiva o les violències emocionals. Des de Solsona ens n'informa en Joaquim Albalater.
1: La Sextra, que és una biblioteca ambulant oberta a tothom, amb espais dedicats, entre d'altres, a l'embaràs, als mètodes anticonceptius, la diversitat o el plaer, i amb recursos com llibres, audiovisuals, fulletons o reproduccions del cos humà. Laia Ramiro, de la cooperativa Magranes, n'és una de les impulsores.
2: Ens hem d'imaginar un petit museu ple de materials per explorar, agafar, qüestionar-nos, preguntar-nos coses, resoldre dubtes, sortir amb preguntes sobre la menstruació, sobre l'espermarquia, hi ha un espai sobre infeccions de transmissió genital, sobre parts, naixements i concepció, sobre tecnologies i relacions.
1: A més de tot això, la caravana va acompanyada d'activitats com espectacles familiars o la presentació d'uns contes sobre responsabilitat afectiva, tot plegat per poder parlar de tots aquests temes amb normalitat.
2: Normalment no solem estar preparades per parlar d'aquests temes, perquè ens fan vergonya, ens fan tabú, perquè no sabem com abordar-los. I doncs això és el que pretenem, com oferir tots els materials que trobem, que alguns són creats per nosaltres, però d'altres són de moltíssima gent que està treballant en aquests àmbits i que doncs el que fem és exposar-los aquí perquè tothom tingui els recursos quan els necessiti.
1: La Sextra farà parada fins a finals de juliol a una desena de poblacions del Pallars, l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. Les últimes setmanes ja ha passat per llocs com Solsona o Peramola.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Continuem i ui, el que tenim ara.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
1: Propostes en xarxa.
2: L'origen de l'or de cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetor, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història, podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII. Una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.
3: Tros de luz, tros de luz, tros.

0: Propostes en xarxa.
1: A Constantí, a pocs quilòmetres de Tarragona, hi ha una obra mestra de l'art paleocristià, el conjunt romà de Sencelles. Entre les seves particularitats hi ha una estança, que es conserva en la seva totalitat, on podeu contemplar el mosaic de cúpula de temàtica cristiana més antic del món romà. Un viatge que ens transporta fins al segle IV després de Crist. Ja fa temps que patrimoni i tecnologia demostren que són una bona combinació, tant que ens permeten descobrir aquesta petita joia històrica i artística d'una manera diferent. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha dissenyat l'activitat en l'aire de la cúpula de Sencelles, una visita molt especial a aquest conjunt romà que fareu amb unes ulleres de realitat virtual. D'aquesta manera podreu apropar-vos tant a la cúpula que, com aquell qui diu, en podreu acariciar els detalls. I és que només aixecant la vista en l'aire ja quedareu embadalits amb el mosaic. Està format per prop d'un milió de tesseles i en el seu moment de màxima esplendor cobria per complet l'interior de la cúpula. Només us faran falta uns minuts d'atenció per identificar-hi alguns dels temes que s'hi representen. Hi trobareu una escena de cacera, d'altres extretes de l'Antic i el Nou Testament, com ara l'Arca de Noè, o les estacions de l'any. Cada diumenge al matí, a Constantí, podeu reviure l'època romana endinsant-vos a la cúpula de Sencelles amb unes ulleres de realitat virtual. Trobareu més informació sobre aquesta proposta al web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, www.mnat.cat.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
5: Perdona? Menye, menye, menye,
6: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola, bon dia. Mira, trucava sobretot per això de l'Eurovegas. Ho trobo una injustícia que allí, al seu local, deixin fumar i als altres locals d'Espanya o de Catalunya no es pugui fumar, però si s'arriba a permetre, d'una part, també és lògic, perquè si en el contracte que aquest senyor vol fer de que no sabia que es podia fumar perquè aquest tipus de gent que va als seus locals i tot això fumen, la culpa no és només d'en ell, sinó la culpa és dels dirigents que tenim, que estan molt interessats en que aquest senyor munti el seu negoci al nostre país. O sigui, que 100% la culpa no és d'en ell. Però el tema és aquest del fumar, ara en aquest moment. I el fumar ho trobo, d'una part, que és injust de cara als demés. Però d'una altra part, si s'han posat d'acord amb que volen que si munten aquí a Espanya que el seu local es pugui fumar, llavors ja no és culpa només d'ells, sinó és culpa nostra de permetre-ho.
9: Vale. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.
11: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
12: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.

0: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb La Meva Gestoria, sí.
1: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Gestors.cat

segur que l'heu reconegut. És un dels grans èxits de Simon & Garfunkel, el duet de folk rock format per Paul Simon i Art Garfunkel i que es va convertir en un dels grups musicals més populars dels anys 60.

0: Però qui era aquesta senyora Robinson, protagonista de la lletra de la cançó? Si heu vist El graduat, segur que la identifiqueu amb la protagonista d'aquesta pel·lícula. Una cinta dirigida per Mike Nichols, on l'actriu Anne Bancroft es posa en la pell d'una dona madura que sedueix un jove interpretat per Dustin Hoffman que acaba de graduar-se a la universitat.
1: Mrs. Robinson, here we are, you got me into your house, you give me a drink, you put on music, now you start opening up your personal life to me and tell me your husband won't be home for hours.
0: El tema de Simon & Garfunkel agafa com a títol directament el nom de la protagonista femenina del graduat, però el que molta gent no sap és que la font d'inspiració originària de la cançó no va ser aquest personatge cinematogràfic. Aquesta és la història de com va sorgir aquest gran tema, que és Mrs. Robinson. Paul Simon i Art Garfunkel havien crescut plegats en un barri del districte novaiorquès de Queens i en els seus dies d'institut ja havien format un duet que van batejar com Tom and Jerry, en referència als personatges de dibuixos animats del mateix nom. Quan es van retrobar el 1963, tots dos eren ja a la universitat i van decidir donar-se a conèixer amb la simple combinació dels seus cognoms. El seu primer treball discogràfic va ser un fracàs tan gran que els músics van optar per separar-se. Però al cap d'un parell d'anys es van tornar a tancar a un estudi per enregistrar nous temes. I el disc que van editar fruit d'aquest segon treball, ara sí, els va llançar a la fama. L'estil folk i intimista de les seves cançons va connectar amb tota una generació d'americans que gaudien i s'identificaven amb les seves creacions musicals. I el director de cinema, Mike Nichols, va ser un d'ells. Nichols era un gran admirador de Simon & Garfunkel. Per això, quan va començar a treballar en El graduat, va decidir incloure tres dels seus temes a la banda sonora. The Sound of Silence, Scarborough Fair i April Comes She Will ja estava previst que sonessin en diferents escenes, però el que de debò li feia il·lusió a Nichols era que el duet composés un tema nou expressament per a la pel·lícula. Nichols va contactar amb ells i els ho va plantejar, però en aquella època els músics estaven molt atrafegats entre concerts i la preparació d'un nou disc i li van contestar que no veien com assumir l'encàrrec. En una conversa posterior, però, es va obrir una porta. Art Garfunkel va explicar al director que Paul Simon estava treballant en una cançó titulada Mrs. Roosevelt. I quan el cineasta va adonar-se que el cognom Roosevelt tenia el mateix nombre de síl·labes que el de la protagonista del graduat, els va plantejar de canviar el títol pel de Mrs. Robinson i adaptar la història per fer-la encaixar en el guió del film. Els músics van acceptar donar-li un tom al tema per fer el que els demanava el cineasta i el resultat va ser un autèntic èxit. Paul Simon va reorientar part de la lletra que ja tenia escrita per explicar la història del personatge interpretat per Anne Bancroft. No obstant això, es va permetre la llicència d'introduir-hi alguns elements referents a la figura femenina que inicialment havia inspirat el tema i que no era un altre que Eleanor Roosevelt, esposa del president Franklin Delano Roosevelt.
2: I'm very glad to be able to take part in this celebration in St. Louis on Human Rights Day.
0: Amb aquest nou enfoc, la cançó va passar de parlar de qui fou la primera dama dels Estats Units des de 1933 a 1945 a recollir la història de la seductora de jovenets protagonista del graduat. Però tot i això, el músic va voler amagar dins el tema petits detalls en homenatge a la dona a qui en un inici havia volgut dedicar-lo. Un parell d'exemples. Quan canta, ho fa en referència al paper que Eleanor Roosevelt va tenir durant les campanyes electorals que va viure al costat del seu marit. I quan expressa, ho fa en al·lusió al seu destacat activisme pels drets de les dones i els negres, posant per davant dels seus interessos les ganes d'ajudar els altres.

passat més de mig segle des que Mrs. Robinson es convertís en tot un clàssic i, com tots els clàssics, no ha escapat de ser versionat en diferents ocasions. Una de les reinterpretacions més destacades és la que en van fer The Lemonheads als anys 90. Amb el seu rock alternatiu, la banda de Boston va tornar a fer reaparèixer el tema a les llistes d'èxits i va aconseguir que els fills d'aquells que havien crescut amb els temes de Simon & Garfunkel 30 anys abans descobrissin Mrs. Robinson, una cançó que ja forma part de la banda sonora de diverses generacions.

0: show de luz tarde. Show de luz tarde.
1: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
2: Però on collons ens porten?
3: L'escape més currada de la història.
4: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
3: Cavitici. Més
5: viu que mai. Oferir i fer el que fa tothom. Ho fa tothom.
6: Aquí, sensacions.

0: ens vegis, sempre hi som.
1: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
0: Aquí diuen coses increïbles. Bona feina.
2: Que bo.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu súper econòmic.
2: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
3: Què necessites avui?
4: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

0: per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi.
1: Ràdio.
0: Apuja el volum.
2: Propostes en xarxa.
3: L'origen de l'or de cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Casc. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetor, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII, una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.

0: Radio Bila Sacra. Made in Europe.
1: Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
2: Ràdio Vilasacra 107 FM, per la gent que hi entén.
3: Descobrint el món junts.
4: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
5: El futur laboral no espera. La tecnologia avança i tu pots estar un pas endavant. A Núcleo Digital School et formem perquè estiguis preparat en només 5 mesos. Estudia de forma online o presencial, amb una formació flexible i a l'abast de la teva mà, perquè les oportunitats arriben, però estar preparat per aprofitar-les és cosa teva. No és sort, és Núcleo. Visita núcleo.school.

0: Radio Villa Sacra.
1: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
2: Què?
1: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
2: Com?
1: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci, un llibre, música o ràdio són molt més saludables.
3: És ben bé els estius tranquils.
4: Canvi de tema.
5: No cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també de la Universitat Autònoma de Barcelona, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. I és que en la majoria de les titulacions les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any, des del 2014, que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre de 13. És el cas de Física i Matemàtiques de la UAB. La baixada de nota ha estat de gairebé mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials de la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la Universitat de Barcelona. Pel que fa a les carreres més demanades, la primera posició se l'emporta a Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demanada.
2: Agència Catalana de Notícies.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: 12 anys d'experiència com a... Fa 8 anys que treballa de... Si tens una àmplia experiència laboral però no disposes d'una acreditació oficial, t'ajudarem a identificar i a demostrar les teves competències i podràs obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional. Perquè ara sí, l'experiència es valora. Convocatòries públiques pel reconeixement de l'experiència laboral.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Xoc de luz tarda.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Uala! Déu-n'hi-do. D'on ve cavall? Ve de cavalo, que també ve del llatí. Cavalo és el nom que els romans donaven als cavalls castrats. Sí, els castraven perquè treballessin millor i estiguessin per la labor. Com que la majoria d'equus els castraven, a la pràctica, la majoria de mascles d'aquesta espècie acabaven sent cavalos. Per això, en cert moment, cavalo es va convertir en la paraula més habitual per parlar dels cavalls mascles. I la paraula equu va anar desapareixent.

0: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: Listen, man. I don't know how many of you people believe in astrology. Yeah, that's right, baby. I am a Sagittarius.
1: I love you.
0: The most philosophical of all the signs.
1: I know, so am I.
0: But anyway, I don't believe in it.
1: I don't either.
0: I think it's a bunch of bullshit myself. But I tell you this, man. I don't know what's gonna happen, man. But I want to have my kicks before the whole shithouse goes up in flames. All right.
2: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Bon dia. La setmana passada, vaig viatjar amb avió i no m'hi havia trobat mai, que quan feia mitja hora que volàvem, més de mitja hora, l'avió va fer una mica de sotrac. Jo vaig sentir que en el de davant, el noi de davant, li explicaven no sé què d'un ocell. Li vaig preguntar, perquè per l'altaveu no ens ho van dir. I dic, què ha passat? Diu, és que ha entrat un ocell en el motor. I va girar cua i va tornar a Girona. Vam baixar a l'aeroport i vam estar allà amb els mecànics i tot, anar remenant el motor fins que el van arreglar i vam tornar. Però ja feia ratet que anava bé i tot. I clar, llavors penses, i ara en què va amb un motor i se li espatlla aquest altre? Però no va passar res. Passes uns moments així que dius, mira, si te'n vas, pues... Una mica l'angúnia era com aterrava, no? Perquè jo de vegades he sentit això, que ha entrat un ocell i que se n'ha estimbat. Vale?
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Ei, truqueu.
8: Agafa el telèfon i truca.
9: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
8: I demana la música que a tu més t'agrada.
10: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
11: Aquesta és la diferència.
12: Pues no me n'entero.
13: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
10: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
11: Aquesta és la diferència.
13: Oh.
14: Ole.
13: Oh.
14: Ole.

0: música, entreteniment. Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
0: Saltem amb el circ.
1: Impulsem les nostres carpes.
2: Saltem amb la poesia.
1: Impulsem les nostres lletres.
2: Impulsem la cultura.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

parlarem de l'expressió salut i força al canut. Salut, sabem prou què vol dir. I el canut és el corn buidat on duia la pólvora als bandolers. També era una canya o branca buidada on els mercaders guardaven les monedes d'or. Per tant, quan diem salut i força al canut, és una manera de dir que desitges benestar i riquesa. Tal com diu Víctor Pàmies en el seu blog Etimologies, per a miològiques es veu que en determinats moments es va perdre la tradició etimològica d'on provenia la dita i s'entenia com a expressió de potència sexual. Per això sovint es deia salut i força al canut als homes i salat i força al forat a les dones. Aquesta és una de les més de 200 paraules o expressions que ens han regalat usuaris, col·laboradors i alumnat. La compartim amb vosaltres. Gràcies.

0: necessitem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Crims. Any 2024. El periodisme s'ha convertit en una professió cada vegada més extrema.
1: El mar està molt picat, estem en alerta roja.
0: Molts reporters són enviats a cobrir pluges torrencials.
2: La verdad es que llueve mucho, ¿eh? Uy, uy, uy, uy, uy, Carla.
1: Uy, madre mía.
0: Vents huracanats.
1: Aviso vermello, o nivel imposible.
0: O nevades fuera de control.
3: Prácticamente no se puede ni hablar porque estamos a un grado bajo cero.
0: El reporterisme ha passat a ser més arriscat que sortir de festa amb Joel Joan.
4: Per liar-la.
0: Però qui vol mal als i les pobres periodistes?
5: Confesso marinismes.
0: Qui els envia a una mort més que probable, o pitjor encara?
1: Esperar el pas de màquines lleva...
0: Aquesta trucada, suposadament d'un cap de redacció, em va fer aixecar sospites immediatament.
6: Ei, que dol ser teu.

0: Drogues, dades, coent, Montroig del Camp. Déu-n'hi-do.
1: Era en Francesc Mauri.
0: Déu-n'hi-do.
1: No hi havia dubte. Vaig lligar caps immediatament.
0: Déu-n'hi-do.
1: Tot plegat era cosa d'una societat secreta anomenada...
0: Déu-n'hi-do.
1: És a dir, el MOC. Liderats pel propi Mauri, envien periodistes a passar les magres als temporals amb l'objectiu que tots prenguem consciència dels perills del canvi climàtic.
2: Los puertos han salido...
1: Nosaltres tornem la setmana que ve per a posar llum a l'anticicló.
3: Crims.
4: No, eh? Bromitas, no.

Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 130 organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o ReZero assenyalen els grans festivals que esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació ReZero en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou real decret d'envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
1: Tot i que des de fa 4 anys la normativa obliga a implantar alternatives als envasos d'un sol ús, les entitats lamenten que a la pràctica els gots reutilitzables s'han convertit només en un producte de merchandising.
2: Aquest got realment no segueix el circuit de reutilització. O bé no te'l deixen retornar i no es retornen els diners, o bé fins i tot després no s'emporta cap lloc al netegin i el tornin a utilitzar. Per tant, en comptes d'una mesura de prevenció de residus, s'acaba convertint en una eina de merchandising dels propis festivals.
1: Des de ReZero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra pels festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Seleccions musicals per emportar.

0: planeta Terra. 510 milions de quilòmetres quadrats. En cotxe podries recórrer-la en 80 dies. A peu, en 11 anys. Però, per molt lluny que vagis, sempre tindràs un acompanyant incondicional. Si tu et mous, nosaltres també. Uau!
1: RadioVilaSacra.cat, on vulguis.

0: bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
1: L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encias, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
0: Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
2: Fer el treball de recerca, aprovar la selectivitat, triar carrera i universitat. Ningú ha dit que ser adolescent sigui fàcil. Si tens preguntes que no saps a qui fer, entra al web preparats.cat. Testos d'orientació, videotutorials, exàmens de CELE, cursos gratuïts, sortejos... Tot això i molt més t'espera al web de referència per triar els teus estudis.

0: El 27 de juliol vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Mira que hi ha canals i canals i canals. I al final, acabat mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci o no tinc l'habilitat. A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.

0: La nit.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Cada vegada som més.
3: Tanca els ulls.
4: El municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol de 11 a 1 del matí la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Agullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la divulgació.
5: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
6: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
7: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
6: I 100% en català. Et protegim?

Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

és més necessari que mai. Alleugeix el dolor i crea una realitat paral·lela en què tot és més senzill.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
2: Què?
1: Busca tranquil·lament.
3: Home!
4: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
5: No? Si no s'ho creuen.
6: Sí.
5: Sí. Si no s'ho creuen.
7: Ui!
4: Tranquil·lament.
1: I el més important, lliurement.
4: Lliurement.
8: Lliurement.
1: Que som Ràdio Vilasacra.
5: És difícil, eh? És difícil.
1: És clar.
9: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Perdona, Kietz, què fas?
1: Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
0: Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
1: No, però que això que és humà. Que si em provoques, doncs pico.
0: Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
2: Generalitat de Catalunya.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, Dalí.org.
3: Em desperta la teva olor, el perfum del més natural, allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento i m'agrada quan em crides.
4: Quan m'ajordes i em fas invencible.
3: I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci, per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
5: Vila-sacra, la capital del món.
3: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
5: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
4: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
5: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
4: I el president iranià Massoud Pezeshkian assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans que, segons diu, no porten enlloc.
6: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
4: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Davant un futur tan canviant com incert.
9: Posem-hi una mica de música.

0: tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Un moment, mireu a càmera.
3: Lluís!
2: Uau, mireu això! Posa-t'hi, mama! Oh, quina passada!
3: Lluís!

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
3: Radio Vila Sacra!
2: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
3: Radio Vila Sacra!
2: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
4: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
7: Quan la realitat és trista i avorrida,
8: el millor és inventar-se una bona història.
9: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
10: Convertides en sensacions.
11: Torna a connectar amb la vida.
12: Llibres de ciència.
13: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
14: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
15: L'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
16: Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
15: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
1: Tasta-ho. L'Empordà es tasta.

0: vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Soc Marisa Pérez, del programa Saber i Ganar, i volia agrair-los la carta que vam fer amb uns imants per una de les nostres concursants i per part de l'equip. Els hi faig saber que seran entregats aquests imants, d'acord? Moltes gràcies.
4: Enviado el 13 de mayo a las 12 horas 10 minutos.
0: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
0: Repetiràs.

0: chica, pica payerica, cama torta y bacarica, batanisis, olchix, pix, payerix, cama torta y bacarix.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi. Fas un sopar amb nosaltres?
6: Sí!
5: Seleccionat i mirat de ben a prop.

El passeig marítim de Santa Margarida es converteix un any més en un punt de trobada per a famílies i visitants, amb una programació d'activitats pensades per gaudir de les tardes i vespres d'estiu a tocar del mar. La proposta inclou discomòbils amb festes de l'espuma, sessions de zumba i espectacles d'animació per a tots els públics. Les activitats es distribueixen en tres escenaris situats al llarg del passeig, a l'altura de l'Hotel Victòria, de l'Hotel Monte Carlo i dels apartaments Miramar. Les discomòbils amb festa de l'espuma se celebren cada dijous de 8 del vespre a mitjanit a l'escenari de l'Hotel Monte Carlo. Els divendres és el torn de les classes de zumba, obertes a totes les edats i nivells, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre. A més, els dimarts i dissabtes dels mesos de juliol i agost a les 7 de la tarda hi ha espectacle d'animació amb propostes de música, circ, màgia i dansa, pensades per un públic familiar. Totes les activitats són gratuïtes i busquen convertir el passeig marítim en un espai d'oci i convivència durant els mesos de més afluència turística a Roses.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Més cremós i dens. Més cacau. Més bombon. Demana el ben calent o amb nata al teu bar o cafeteria i descobreix per què bombon és molt més que un batut de xocolata. Ganes de més?
1: Ganes de bombon!
0: Segueix bombon.cremalat a Instagram i participa en els sorteig d'un lot bombon.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 Dino 70 602. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.
2: Em preparo pel festi.
3: Baixa la música. Què dius, de festival?
2: L'últim dijous de mes hi ha festival al Gran Jonquera. Cada superdijous hi ha un festival de preus.
3: Cada últim dijous de mes és superdijous al Gran Jonquera. 25 establiments amb descomptes de fins al 50% al Gran Jonquera Outlet and Shopping.
4: Busca, compara...

0: música, entreteniment.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
2: Aquestes vacances no oblidis fer lloc a la maleta per als teus còmics preferits. Novel·les gràfiques, mangas, superherois, les millors lectures per a tota la família. Les trobaràs a Norma Còmics.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Amb el gran recapte, alimenta el que importa. Fundació Banc dels Aliments.
8: Mare meva, quin somni!
9: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong. La

0: esmorzars llargs, en diners que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues ric en vida.

0: fliparàs. Alucinaràs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: L'Empordà, terra noble del país català, que tothom quan el visiti per sempre recordarà. De dia el sol descansa sobre les teves terres, amb la seva resplendor la senyera hi fa brollar. Del mig del camp de blat ben assegonat, complert de roselles amb totes les seves poncelles, ben esclatat i envermellades, esclatades i envermellades. Els segadors van cantant al ritme excitant les estrofes dels segadors. Des del nord fins al sud, de l'est a l'oest, escolten aquests cants els països catalans. De nit, amb plena serena, s'hi sent el cant de la sirena des de la llunyana mediterrània, que el compàs de la tramuntana fresca i sana fan dansar els arbres entrellant les seves branques com si fos una rotllana d'una sardana. Mentrestant el rossinyol refila el seu cant per donar-li més encant a aquesta nit serena de lluna plena d'aquesta encisadora terra.
4: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
4: Repetiràs.

¿Te imaginas un Monachins? Doncs sí, estàs aquí, a Generacions. Els dijous, d'11 a 12 de la nit, la millor hora del món.

doncs sí, comencem ja mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps. Per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats. Aquesta gent menuda. Que no t'enganyin. Surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant la veu. Espero

Bona nit, ja som aquí, un dilluns més per passar una bona estona amb tu. La IA que ens controla tot, aquesta música que poso teòricament són B.B. King, Santana, Gary Moore, Eric Clapton, Lucille. Però quan el sento la veu dic, això és la IA que està posant el que li dona la gana. Trobar alguna cosa així ara ja és molt difícil. No sé, igual existeix, però bueno. I ja saps la màxima de l'agenda 2030, del 2020 al 2030. No tindràs res i seràs feliç. Preparat perquè el que ve és molt fort. Els incendis que hi ha aquest any, sobretot per, bueno, aquí a l'Empordà, i després de que havien aprovat el parc eòlic i el parc de plaques. Per això, que no tindràs res, seràs feliç, i quan tinguis fam, menjaràs plaques soles. Comencem. Tot anirà bé, diu el Joan Tausà i el Xarango. Aquí, generació, en Pep Ballant el que parla i Pep Ballant els controls. Si surt bé, ha sigut jo. Si no surt bé, és la IA. Que és el que fan els polítics, no? El canvi climàtic, i te van donant pel cul i te van clavant, perquè ara, recorda, els cotxes elèctrics...

sembla que estic en plan negatiu. No, no és que el pilli, és que és el que hi ha allà al carrer. Ara, mentre estic gravant, resulta que la meva parella m'ha dit s'ha revifat el foc de León, el de l'any passat. O sigui, no l'havien apagat del tot, no. Què passa que quan fan un foc, com aquí el que et dic de l'Empordà, el d'Almeria, han aprovat posar, pues, això, parc eòlic o plaques solars. I què passa? Que netejar-lo costa un baston. Què fan les empreses d'aquestes adjudicatàries que es diu? El que els han donat el dret a treballar-ho això? Pues el cremen, que mor la gent o efectes secundaris, no passa res. I és el que tens, la gent de 2030, i mentre estan dient que és el canvi climàtic, sí, una merda. El rei d'Espanya, el senyor Mohamed VI, ja diu que no, que això és que fan el que ells volen i per això, vale? Pues bueno, charango, mil ocells, això és el que et desitjo, que t'ho passis bé i que tinguis mil ocells al cap perquè no pensis en aquestes coses, perquè si penses despertaràs i és perillós. No a les cacunes, pues això, no te la posis, la millor és la que no et poses. Charango, mil ocells.

Doncs això, seguim aquí, a Generacions, passant, com dic, sempre et dic, una bona estona, perquè ens queda poca cosa per viure, o no sé. Bueno, la von der Leyen ara ha sortit que també que està casada amb el president d'una filial de la Pfizer. Que raro, no? 71.000 milions o 7.000 milions d'euros dedicats a comprar vacunes. Sí, 4.600 milions de vacunes. Aquí a Europa sortim a 10 vacunes cadascú. Si vols te la poses i si no, no te la posis. El meu consell, la que no et poses és la millor que tens. I això és el que podràs fer, no posar-te-la. Si no, pues te liquidaran, perquè ara la IA ho controla. Amb Dalí deia, si aprendemos a perdonarnos nuestros fallos, también debemos aprender a perdonarnos nuestros triunfos. Bueno, pot ser que sí. Charango, mira, avui m'ha donat per començar així en Jon Dausà i Charango i quan tots en l'aire. Això és el que tenim ara, tot en l'aire.

llevan aquí a la España profunda, en un poble que, bueno, es lo que hay, un poble, las seves cosas bonas y las seves dolentes, y que ya, pues, cuando arriba aquest mes y el mes que ve, pues això es una mica merdeta, porque está ple de gent, la gent que ve es de la ciutat, que no tenen ni puta idea del que es viure en un poble. I què fan? Te diuen com tens que viure, saps? És que això és millor. A veure, quan fa fred, vine tu aquí i vius aquí. Hi ha tres o quatre que van entrant i sortint, però la resta no. Bueno, eso. Que el xaranga i que tot et vagi bé. Abans hem passat el pan tots en l'aire, ara que tot et vagi bé. Xarango, vinga, va, després critico més.

0: perquè dius, ostres, estan criticant. És que no és criticar, és informació. Informació que la gent que vol el seu iPhone, el seu telèfon mòbil, que sí, portes a sobre el control i el compres tu i el pagues tu. Dius, ostres, me compro un telèfon que és una meravella i em controlen des d'aquí. Clar, què esperaves, eh? Que són tontos, el BlackRock, el Soros, bueno, tota aquesta gent del Rockefeller. Sí, Anglaterra se'n va anar d'Europa, per què? Pues perquè sabien que això, Europa se'n va a l'aire, i ara d'aquí a poc s'anirà a Alemanya, i ahí ja és quan comença la debacle. Esperem que sigui aviat, eh? Sí, per què desitjo? Perquè quan se'n vagi a Alemanya, la resta de països, cadascú agafarà la seva moneda, les seves coses, i estarà aquí bé. L'altre dia en Trump va dir-li al Pedro Sánchez que te mandes a la mierda, i el Pedro Sánchez va dir, pues te deja 100 millones, pues qué bonito que eres, qué guapo que eres. Pues ahí es lo que tens, no? Kozukin Impilo Jam, una mica de gospel africà.
1: Oh, Pau, ya está ella. Uy, sin Impilo Jam. Ukusel, moya wa. Dalan min ni nyaw ge manch yo naga ala ge manch yo naga ala ge manch nay lent sai is pamba to sako so de nu esta

había zona conta de cambiar la música y he puesto el Whiskey and Blues. Aquí surte el piano Rips en la portada, que está bé, però està una estona amb tu mateix i no vull ni meditar perquè això pot ser el caos total. Pues eso, agafa't amb calma, que jo quan t'explico és informació, ja et dic, no perquè et posis de mala llet. Tu tranquil, tranquil, i agafa-t'ho bé. Només és perquè estiguis informat. Que quan vingui alguna merda diguis, això ja m'ho esperava i tinc provisions a casa de menjar perquè s'anirà la llum i hòstia, m'ha agafat. No, no t'ha agafat, estàs preparada, preparat. Per tu i per la teva família, els fills, sobretot. Vangelis, 1492. Conquest of the Paradise. Que el senyor Vangelis.

pregunta, la pregunta que tots els fem. Quan érem joves estava el senyor Capitán América, Spiderman i los Vengadores. On estan ara? El Capitán Trueno aquí a la península, el tamborilero aquel del Bruce, on són tots aquests per despertar la gent i sortir al carrer i dir: ei, fins aquí, Illa i companyia. Aquest tio a l'illa és que no és senyor, no puc dir senyor. Aquest tio, des que va estar alcalde en el poble de la Roca, ja va tenir més drets. Imagina si porta anys, si ja sap el que es fa. Tenen que comprar jutges? Els compren. Per què? Perquè la feina la tenen que fer els jutges. I on són? Por ahí. Els tenen a tots agafats per l'entrecama. Vanotech Fit, Anneli, 2001, Generacions.

ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Si yo fos jutge, a mi em costaria una mica, eh? ¿Por qué? Porque surten al carrer, no porten protecció. Ja saps que en la era del PP van morir 3 o 4 jutges amb accidents, tot. Quina casualitat, no? 4 jutges moren i amb accidents. En los papeles del Barcelona, sí, amb això. I avui és que m'ha donat per la política, tu, ara em dono compte. Bueno, mig programa, quasi, parlant d'això, pues, bueno, tampoc està malament, no? És perquè pensis una mica amb el blues de fons. With your hair. Et sona? M'agradaria que estiguessis aquí. Pues sí, els dijous, t'espero aquí. Pink Floyd. Aquí, a Generacions.

quan venia cap a l'estudi, aquest estudi de l'Espanya Profunda, que espero que no el trobin mai, perquè, bueno, això aquí protecció no tenim. Els estic donant moltes pistes, no? Ja l'he dit a la meva parella, qualsevol dia tens que anar ahí a la presó de Figueres, a la de fora, que vaig estar en el seu estreno. Sí, jo treballava allà i per raons del càrrec que tenia llavors, pues, vaig tenir que anar. Que està bé, sí, és guapa, no? Té piscina, biblioteca, tot això, i en teoria estàs més protegit que el carrer. Bueno, ja saps, el que ve a treballar aquí a Espanya no ve a treballar, ve a cobrar i a viure, que això és un xollo, ja ho diu l'Oriols, aquesta de Ripoll, que jo penso que guanyarà, que després no farà res perquè els polítics s'agafen per allà, no? És igual que el de Rols, faré i després no farà res. És igual de s'acabar la fiesta, també, que sí, que està dient veritats, però el dia que toqui... que l'han fet fora del Parlament Europeu dos cops, imagina. O sigui, llavors això vol dir que diu la veritat. Yellow Caron and DJ Snack, good day, això et desitjo, demà que tinguis un good day i la resta de la teva vida que siguin good days.

pues me dicen, va, no os inventéis el coco aquí a la audiencia, y explicaréis cuatro cosas espirituales. Que tens que estar dintre de ti, que la I ja va passar del demà, encara no ha arribat, o sigui, que no existeix, i el que existeix és l'avui. Que si vius de la I, l'has cagada, i si penses en que em vaig estalviar que demà s'anirà tot a Norris, o sigui, que fes el que vulguis. Si la cagues, la cagues tu mateix, ¿vale? Los obstáculos no son más que la salsa del triunfo, deia Mark Twain. Mira tú, te está costando concluir lo que has empezado. Pues eso, trabaja y feso, ¿vale? You won't believe how good this Damian Marley and Adele, me'n sembla que és, sí, mira, aquesta vegada he acertat, però és que moltes vegades posen uns títols molt llargos. Bueno, pues això, de Damian de Marley, un dels fills del bon Marley, i el seu Song State, amb l'Adele, i surt aquí a Generacions, Radio Vilasac.

aquesta és d'aquelles cançons que diu la IA. Fixa, fixa, o sigui, no pot ser. Igual que aquí això que tinc de fons, el que et dic. Aquests dies toquen les fires medievals per tot arreu. L'altre dia vaig estar fa dos dissabtes, ahir no, l'altre, en una fira de bruixes, i ahir va tocar una medieval, per aquí pel centre. A on ha sigut fan? Cada any, el segon cap de setmana de juliol. Oh, m'estic posant el ritme de la música, eh? Feien Malik Zia, Dusk Till Dawn. Vinga, va, que ja te queda poc d'aguantar-me.

Bé, i aquest deia, mica en mica hem arribat al final d'aquest programa, que espero que hagi sigut enriquidor per tu, perquè hagis crescut com a persona, com a ésser humà i com, bueno, com que lluites per la teva vida i la dels altres, que això és, bueno, jo l'he viscut tota la vida, des que vaig néixer. Doncs pues mira, he estat en sindicats, mai comissions ni UGT, perquè aquests són uns venuts, sempre els d'altres, d'esquerra i, bueno, lluitant, doncs pues això. Que t'espero aquí el proper dilluns, que espero que t'ho hagis passat molt bé, que disfrutis la teva vida i el que et quedi, i això, que t'espero aquí el proper dilluns. Estàs a la carretera, sisplau, controlant, no beguis. Els que van al voltant d'eu tampoc, aigua i sucs, vigila els sucs, que porten molt de sucre i això fa pujar el colesterol i el sucre. O sigui que això, que t'espero aquí el proper dilluns. Fins la propera setmana, amics, patons, us estimo moltíssim. Mi esquerra su buscant.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Bona nit.
1: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
2: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
7: Avui fas...

0: la llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. El cinema musical ens ha acompanyat al llarg de la nostra història. La indústria del cinema va celebrar l'èxit entre el públic del gènere quan l'any 1929 la melodia de Broadway de Harry Beaumont va aconseguir guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula. Aquest va ser l'inici de la gran collita de musicals de la dècada de 1930, quan es va convertir, juntament amb el cinema negre, en el favorit del públic. Des d'aleshores, han estat moltes les produccions que han arribat a les nostres pantalles. Avui volem fer menció a una cinta que, tot i no ser de les més assenyalades, sí ens ha acompanyat durant tot aquest camí. Annie.
0: Segueix el programa al Facebook. facebook.com/llanternamàgica.
1: Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Fetes les presentacions, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Annie és, sens dubte, un dels personatges més famosos i estimats pel públic de la història del teatre i del cinema musical. Però el que potser no sabeu és que el personatge va veure la llum per primera vegada fa més de 130 anys. Efectivament, el personatge neix amb un poema de James Wycombe Riley titulat Little Orphan Annie, escrit l'any 1885. Uns anys més tard, el caricaturista Harold Gray va adaptar aquest poema i el va convertir en una tira còmica per l'editorial Tribune Media Services, que va aparèixer publicada per primer cop el 5 d'agost de 1924 al Daily News de Nova York, i que poc després diversos diaris dels Estats Units també publicarien. Les caricatures de la petita òrfana es van publicar ininterrompudament fins al 13 de juny de l'any 2010, més de 85 anys, fins i tot després de la mort del seu creador el mes de maig de 1968. La petita òrfana Annie va inspirar un programa de ràdio estrenat per la WGN de Chicago el 6 d'abril de 1931 i posteriorment emès per tot el país a través de la NBC durant 11 anys. També se'n van fer adaptacions cinematogràfiques per la RKO l'any 1932 i de la Paramount de 1938. A més del musical de Broadway, Annie, l'any 1977.
2: Anda, Annie, vámonos al cine.
3: A ver a las estrellas.
2: Sí.

La producció original del musical de Broadway es va realitzar entre el 21 d'abril de 1977 i el 2 de gener de 1983, amb música de Charles Strauss, lletra de Martin Charmin i el llibret de Thomas Meham. La posada en escena del musical va llançar a les en aquell moment nenes, com Andrea McCarthy i Sarah Jessica Parker, a la fama. El tema principal del musical, Tomorrow, es va convertir en un èxit i l'àlbum de les cançons de l'obra va guanyar el Grammy l'any 1977 i la producció va triomfar als Tony Awards, guanyant en 7 categories, incloent la de millor musical. Després de l'èxit de Broadway, l'obra es va traslladar a altres països, incloent Espanya, Argentina, Anglaterra, Japó, Israel, Itàlia, Austràlia i Alemanya.

0: Amb els inicis de la dècada dels 80, el cinema no va resistir-se a la idea de portar el musical a la pantalla gran. La primera pel·lícula es va estrenar l'any 1982 sota la direcció de John Huston i protagonitzada per Aileen Quinn com Annie, Albert Finney com el senyor Warbucks, Anne Rankin com la seva secretària i Carol Burnett com Miss Hannigan. Aquesta és, sens dubte, l'adaptació al format de 35 mm més exitosa de totes les que s'han fet fins al moment. Els anys 80 no van ser massa bons pels grans directors del cinema clàssic, que sentien fora de lloc. Molt pocs van aconseguir reciclar-se als nous temps, però John Huston va ser un dels pocs que encara a finals de la dècada era capaç de regalar-nos films esplèndids com Dublineses, Los Muertos de 1987 o El Honor de los Pritzi de 1985, i sumament arriscats com Bajo el Volcán o Sangre Sabia.
1: The sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow.
2: In today's troubled world, it's nice to know there's still someone you can count on.
1: All right, who's next?
2: The rags to riches story everyone knows. It's the songs everyone loves. It's the movie everyone's waiting for.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Per la seva versió d'Annie, Houston va rebre en el seu moment no poques garrotades, ocupant un lloc destacat a la seva petita col·lecció d'excentricitats. Films que no van rebre el favor del públic ni de la crítica, però

guiats per un petit número de cinèfils. La petita Annie, interpretada per Eileen Quinn, és una nena que viu en un orfenat regentat per la freda senyoreta Hannigan, Carol Burnett, una dona consumidora de ginebra i a la que li treu de polleguera que els nens siguin feliços. La directora sent una aversió especial per Annie, pel seu caràcter juganer, alegre i indomable. Un dia, l'alegria i l'encant d'Annie impressionen a Daddy, un famós multimilionari, que decideix endur-se-la a viure amb ell tot una setmana. Tot i que en un principi l'objectiu del multimilionari era muntar una campanya publicitària per millorar la seva imatge, Daddy acaba agafant-li afecte a la nena i decideix ajudar-la a trobar els seus veritables pares. Annie experimenta una felicitat que mai havia conegut, però la senyoreta Hannigan segueix present i disposada a fer el possible perquè no sigui així.

0: Jordi Terrades, la llanterna màgica.
1: Tots aquests canvis ens donen una idea de que la diferència amb el musical era més que notable, perdent frescor, ritme e ingenuïtat en el desenvolupament de l'argument. Com a curiositat, destacar que es va filtrar la notícia de que Drew Barrymore havia fet un càsting per participar a la producció i també es va pensar en noms com el de Bette Davis i Jack Nicholson per interpretar els papers de Miss Hannigan i Oliver Warbox, el multimilionari pare adoptiu d'Annie.
2: Huérfanas, huérfanas, mire a donde mire. Están ellas. Huérfanas, huérfanas, raza vil de nanas, perro.

0: El film, que va costar 50 milions de dòlars, un pressupost bastant elevat per l'època, es va estrenar el 21 de maig de 1982. Es va convertir en la pel·lícula amb més recaptació d'aquell any, però els seus 57 milions de dòlars de caixa no van ajudar massa. La crítica tampoc va recolzar la cinta i els creadors del musical van considerar que la pel·lícula no tenia l'esperit de l'obra. Va rebre 2 nominacions a l'Oscar, a la millor direcció artística i a la millor adaptació musical. També va estar present als Globus d'Or, optant a 3 guardons: millor actriu de comèdia musical per Carol Burnett i Eileen Quinn, i també la nena va optar el premi d'Estrella Emergent.
1: Primero las ventanas, luego los suelos. Porque si no, de las ventanas caen gotas.
2: No, Andy. No lo has entendido. No tienes que limpiar nada mientras estés aquí con nosotros.
1: ¿No?
2: No.
1: ¿Y cómo pagaré lo que coma?
2: Tú eres nuestra invitada, Annie.
3: Cecil, tu ropa escogerá.
4: El azul creo que es su color. No, el rojo, claro.
3: Te bañará la señora Gris.
5: ¿Jabón? No, espuma, claro.
3: Annie, tu cama dispondrá.
4: ¿Seda? No, sábanas de raso, claro.

Eileen Quinn havia signat un contracte amb Columbia per rodar noves entregues d'Annie, però després dels resultats gens satisfactoris, l'estudi va decidir no continuar amb les històries de la petita òrfana. La jove actriu va treballar en diverses produccions teatrals de caràcter regional, com el Macduff, Bye Bye Birdie i en l'adaptació del Príncipe Rana per la televisió. En 18 anys es va retirar del món de l'espectacle per estudiar filologia hispànica a la universitat i des d'aleshores ha estat treballant com a docent i traductora. Tot i això, no ha deixat enrere el món de la interpretació i ha participat en diversos musicals.

0: Annie es nuestra.
1: Annie es nuestra.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: L'any 1999, i sota la direcció de Rob Marshall, s'enregistra un telefilm musical produït per Walt Disney Televisió. És difícil no comparar-la amb la pel·lícula dirigida per John Huston. Aquesta versió d'Annie té algunes qualitats respecte a la seva antecessora. Reuneix grans noms del teatre nord-americà i els temes estan molt ben enregistrats, tot i que, contràriament al cas de la primera adaptació, no són sempre els actors els que canten. Aquesta adaptació conté la cançó NYC, que John Huston havia reemplaçat per Anem-nos al cinema.
2: NYC.

La tercera adaptació cinematogràfica després de la pel·lícula de 1982 de Columbia Pictures i la que va realitzar Walt Disney per la televisió l'any 1999 va arribar el 19 de desembre de 2014 als Estats Units. Sota la direcció de Will Gluck i la producció dels populars Will Smith i Jay-Z, la seva banda sonora inclou alguns dels temes originals de l'espectacle novaiorquès. Pel que respecta al repartiment, la jove comença Anne Wallis, a la que també havien pogut veure a 12 anys d'esclavitud un any abans, i l'any 2016 a Lemonade i Trolls interpreta Annie. Cameron Diaz interpreta Miss Hannigan i Jamie Foxx en el paper de Will Sachs, el multimilionari que anhela convertir-se en governador.

0: con cariño. Te quiero, papa guardas.
1: El repartiment es completa amb la presència de Rose Byrd, Adewale Akinwunre Badje, David Zayas, i no ens hem d'oblidar de l'aparició d'alguns actors amb uns papers menys relevants, com Michael J. Fox, Rihanna o Ashton Kutcher, que li aporten el seu toc en cadascuna de les seves aparicions. En definitiva, una pel·lícula sense masses pretensions. Jo personalment em quedo amb la dirigida l'any 1982 per John Huston i que tantes bones estones ens van fer passar els que ja tenim una certa edat.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema al teu abast.
1: Res més per avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts als Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Hougegimond.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: La fill d'Hougegimond, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Bernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844. En aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice, un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part d'Antonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Marie, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la d'Antonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics llegendaris 9-2 de Pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Marie, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix vis còmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de La fill d'Hougegimond l'any 1840, com dèiem, a l'Òpera Còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La filla del regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'Imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La fill d'Hougegimond de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre d'aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evita així les lluites al Tirol, i es refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

0: això.
1: Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Magui, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya al Sulpice d'Espiro Malas.

Li va salvar la vida quan queia per un espadat. Que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Maggie. Aleshores arriben els soldats que, precisament, han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós, i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Maggie intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Maggie i que, a continuació, ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Sonarà la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servir a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland com a Magui i el Tonio de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpí sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Magui assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfell i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpí, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfell, segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Maggie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Maggie és la filla del capità Robert i d'una Birkenfell. Maggie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social, per la qual cosa vens a iniciar la reticència de la noia amb la carta del seu pare, i en aquest moment el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldat francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb la famosa i arriscada camatina a més amic, quel joc de feta, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, la coneguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magui per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marie davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marie s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marie i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Wallinch, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als moments d'òpera. A l'inici del segon acte de la Fill d'Ugagimán de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfell i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Marie, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa tres mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Marie, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Marie a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

passatges de bé un cant nostàlgic i rebel de Magí i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magí queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena a la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entren en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Magee no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Magee davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Magee, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Magee i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels esnobs presents. Magee es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Magee, a Tonio davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera, doncs, acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut a la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Bona nit.
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una recerca pionera liderada per l'Hospital del Mar vincula el trauma infantil amb un major risc de desenvolupar malalties físiques en l'edat adulta. Ens ho explica la Laura Hurtado.
2: Es calcula que el 60% de la població adulta ha viscut experiències traumàtiques durant la infantesa. Diversos estudis ja havien demostrat la relació entre els traumes infantils i les possibilitats de desenvolupar un trastorn mental anys després, però una nova investigació apunta que també hi ha una associació amb les patologies físiques, com la diabetis, la migranya o les malalties cardiovasculars. En concret, el risc augmenta 1,57 vegades i la vinculació és especialment forta en els abusos i en l'assetjament escolar. El doctor Benedict Taman és investigador a l'Hospital del Mar i un dels autors principals de l'estudi.
3: Si havia un bullying en la infància, tenemos más probabilidad de tener un diagnóstico de dolor de cabeza. Si havia un abuso sexual, tenemos una probabilitat mucho más alta de tener obesitat en la edat adulta.
2: Aman remarca que són associacions, no causes directes, que s'han pogut analitzar a través de 250 recerques amb dades de fins a 6 milions de persones.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Serveis informatius.